0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Yeah!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons

0: Ambulica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Delban?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band.
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.
3: Sí.

Right, trying to make things right. Like, look, I've been doing

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores fins a quarts de 10 del vespre. El servei s'ha restablert de manera parcial i els combois hauran de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. És allà on es va produir la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicaven declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi que va calcinar totalment la màquina de cua del tren i part de la catenària. El foc va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de Irio i Ouigo. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Els reis d'Espanya arriben avui a Ceuta en una visita històrica. Feia 19 anys que cap d'estat espanyol no visitava una ciutat autònoma. La corona vol expressar el suport als seus habitants després de l'entrada massiva d'immigrants. Demà continuaran la visita a Melilla.
1: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes. Ho faran després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
3: El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola aquest any. És més del doble del que calcula per la zona euro i situa Espanya com la gran economia europea amb millors perspectives. L'FMI també millora lleugerament les seves previsions sobre l'evolució de l'economia europea i mundial, tot i que alerta de l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i de l'augment de la inflació.
1: Rosalía s'endinsa en el post-funk irlandès. La cantant catalana estrena col·laboració amb Fontaines D.C. El tema Where is Gone, un dels avançaments del disc del grup que el grup de Dublín publicarà aquest divendres. Els irlandesos, a més, tenen una cita molt pròxima amb el públic barceloní el 24 d'octubre i tornaran a la ciutat l'any que ve perquè formaran part del cartell del Primavera Sound. Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mita, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
4: Seriously, kicking me out of my own house? Are you seriously doing that?
3: Mita interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que com ell tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. A banda de Breaking Bad, Mita també va produir i protagonitzar diversos documentals, sèries i pel·lícules, l'últim aquest mateix any, Talking to Strangers, on també interpretava un jove amb paràlisi cerebral. A més, tenia diversos projectes pendents d'estrenar. De moment, no han transcendit les causes de la mort.
1: Esports, el primer equip del Barça de futbol és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. L'entrenador alemany Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
3: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació. El Sabadell té la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada de primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna, per la seva banda, anuncia la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Iagoba Arrasate. I encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
3: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
1: I acabem parlant de bàsquet. El Barça juga aquest vespre a casa, partit de l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Baixet Sheir d'Istanbul a l'Eurocup i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
0: Fins aquí les notícies.
5: Àlex Bosch.
1: Bon dia.
5: Estaves desconcentrat?
1: Sí, estava, no, estava concentrat en una altra cosa.
5: Fas una cara...
1: De vacances. O d'haver tornat.
5: Quants dies? Perquè,
1: una setmaneta.
5: Només ha passat una setmana.
1: Sí.
5: Pensava que feia una mica més de molt. Vas anar al concert d'Oques Grasses o no?
1: No.
5: Devia
1: no,
5: ser dels pocs catalans que no va trepitjar
1: sí,
5: l'estadi, eh?
1: Però inevitable veure-ho, eh? Home. Seguint Instagram, semblava que tothom hi hagués anat, tu.
5: Uns resultats d'audiència de TV3 espectaculars, un 23,2% de share, això vol dir 364.000 espectadors. El moment més vist va ser a 21:45 de la nit, amb un 26,7% de share i 436.000 espectadors.
1: Quina cançó tocava, en aquest moment?
5: Totes, van fer tot el concert en directe. Ah, que, a 21:45.
1: Moment. Aquesta és la pregunta que m'has
5: fet. Va començar va començar tard. La Marta Viana no se'n recordarà perquè ho estava donant tot.
6: Sí, que me'n recordo, clar que me'n recordo.
5: I després, a 21:45, quina cançó estava sonant?
6: Jo diria la dels Passos Importants, perquè allà està tothom en el moment àlgid.
1: Has posat amb un compromís.
5: Àlex, benvingut de nou.
1: Vinga.
5: Vinga, va, comencem.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia matiners. Avui és dimarts 13 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui mantindrem el temps estable amb sol al Pirineu i Ponent i amb núvols baixos, sobretot al litoral i prelitoral, on es pot escapar alguna gota. Mínimes una mica més altes i migdia estiuenc, màximes que aniran d'entre els 23 i els 26 graus i un altre cop podrem tocar els 30 graus. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts. Clar, on
1: dimarts 13, eh?
0: Ui, quina por.
1: Quina por. Mentrestant, a l'Espluga de Francolí, el sol, no patiu perquè sortirà a les 8 i 5 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 13 minuts.
0: També ho va donar tot el concert d'Oques Grasses, tot i que no ens hem trobat en part de l'equip de matiners. Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
2: Hola.
1: No ens hem trobat perquè jo estava a grada.
0: Ah.
1: Jo estava a grada. Va ser complicat. Un error, també us ho dic.
0: Home, era dia de pista.
1: Era evident que era dia de pista.
0: Era dia de pista.
1: En fi, comencem el dimarts amb una declaració de l'actor Àlex Casanovas al Diari de Girona, que diu: necessitem que l'esperit també tingui temps per gaudir d'altres coses que no siguin treballar o pagar el pis.
0: 5 del matí, pràcticament 8 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dilluns, els matiners, i ho fem amb una cançó que és una autèntica delícia.

0: És Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. I és que avui és l'aniversari de Paul Simon, la meitat d'aquest duet musical. Avui arriba als 85 anys. Per tant, des d'aquí, happy birthday, Paul. Si heu tingut un cap de setmana llarg, voldrà dir que aquesta setmana serà una mica més curta i per la resta dels mortals, ànims, que per sort, més aviat que tard, tornarà a ser divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, avui us parlem d'Elon Musk, que ser l'home més ric del món fa que tinguis tants diners que no sàpigues exactament en què gastar-los. Segons ha transcendit aquesta matinada, el magnat ha tornat a obrir la seva cartera per ajudar Donald Trump. Ha destinat 276 milions de dòlars a finançar els candidats republicans de cara a les eleccions de mig mandat als Estats Units, que ja saps que és el 3 de novembre, d'aquí no
0: res. Està a tocar, això.
2: Musk ja va posar 290 milions sobre la taula per ajudar Trump a tornar a la Casa Blanca el 2024, i recordes que van fer aquell pacte, eh? I va entrar
0: sí, però ja va durar molt poc, no?
2: Molt poc, eh? No és una amistat desinteressada, no? Ni barata.
0: No, vindria a ser totalment interessada i molt cara, perquè 276 milions de dòlars no són pocs, eh?
2: Sí, una cosa és posar un granet de sorra, clar. És posar tot una cantera. Eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: En tot cas, que sàpigues que Donald Trump està en campanya electoral i justament avui ha tingut un petit incident mentre feia un míting a Ohio. Un manifestant contrari als republicans ha intentat boicotejar la seva intervenció recordant
0: la seva
2: implicació en el cas del pedastre Jeffrey Epstein. Membres de seguretat l'han reduït i l'han fet fora mentre Trump li deia això.
3: He's a fat guy. Look at him. Terrible. Gotta go on a diet fast.
2: Li diu gras i després li aconsella que faci una dieta de manera urgent. Com si et posa un pinzell.
0: Recordem que les últimes hores Donald Trump també ha dit als seus votants que li reien totes les gràcies i que li compraven absolutament tot. És que Trump ja està tractant els seus votants de tontos directament. Mare meva, a veure si el món remunta en aquest dimarts 13 d'octubre. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
0: I avui el món serà un lloc millor perquè els lleidatans estan amb el seu club de futbol, a les verdes i a les madures. Andreu Merino.
4: És el cas del Lleida Club de Futbol, el nom que rep el nou equip de la capital del Segrià, que continua amb el llegat de la Unió Esportiva Lleida. Per circumstàncies econòmiques i esportives, ho ha de fer des de la quarta catalana, l'última categoria del futbol a casa nostra. Però això no és impediment per desenvolupar un projecte arrelat a la seva terra i que ha enfortit vincles amb la gent de la capital del Segrià. Ho demostra el fet que aquest cap de setmana gairebé 5.000 persones es van aplegar al camp d'esports per veure el debut a casa. Un moment històric dels molts més que vindran.
0: 2 minuts, arribem a 5:15. 3 bones notícies per engegar el dia. Soc molt, molt, molt fan d'aquesta desena de veïnes d'Àger que aprenen bricolatge per guanyar autonomia a casa, Marta.
5: Sí, són 10 veïnes que han començat un curs de bricolatge domèstic per aprendre a fer petites reparacions, com per exemple canviar un endoll, tapar forats o posar silicona a la cuina i al lavabo. La formació s'adapta a totes les necessitats que tenen cadascuna i el que vol és ajudar-les a guanyar autonomia i no haver de dependre sempre d'altres persones. Normalment aquestes feines les fan homes i, per tant, doncs, no caldria que truquessin amb aquestes persones. El curs forma part del programa Empodera't de la Diputació de Lleida i s'estén a 8 pobles de 4 comarques i compta ja amb una 50ena d'alumnes. Sentim-les.
6: He portat aquest curs per ser una miqueta com autosuficient a l'hora de fer mini reparacions a casa, no?
7: Tampoc vull dependre sempre del meu home o dels amics. Llavors, la manera de poder ser una mica més autònoma i fer el que m'agradi, doncs és fer-ho jo.
6: Saber canviar una làmpara, saber posar una junta de silicona, si se'm cau una rajola, saber tornar a col·locar la rajola, que sàpiga canviar l'endoll, una mica per tindre una autonomia i no tindre que dependre sempre o que tingui que vindre el lampista o que tingui que vindre algú.
0: celebro moltíssim aquesta iniciativa. També podrien trucar a Marta Lías per reparacions, perquè la Marta i jo es doblaren no tant, no?
8: No, a mi que no em truquin.
0: Marta i jo som molt manetes amb aquestes coses.
8: Jo m'agradec molt. També penso que aquestes coses s'haurien ja d'ensenyar
0: sí.
8: a l'escola.
0: Clar, home, almenys lo bàsic.
8: No, aniria genial.
0: Fer un forat a la paret no costa tant.
8: No,
0: això en un matí ho tens arreglat.
8: I no sé, posar la bombeta, un endoll... Espavilem-nos.
0: Molt bona iniciativa. Més notícies. Troben una nova llar de 8 orangutans que vivien en boscos calcinats per focs forestals. Oc Serra.
9: Ha passat a Borneo, a Indonèsia. Es tracta de 3 parelles de mare i cria i 2 mascles adolescents d'aquesta espècie en perill d'extinció que van ser rescatats entre agost i setembre. Per arribar a la seva nova llar van caldre 6 hores de cotxe, 1 hora de barca i 2 hores més a peu, amb els orangutans dins de gàbies transportades en perxes de bambú. Abans d'alliberar-los al nou hàbitat, els veterinaris van revisar el seu estat de salut per assegurar-se que estaven en condicions de sobreviure pel seu compte.
0: I també és bona notícia que encara hi ha joves interessats en la pagesia, Lara.
8: Sí, no són pocs. Les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb 770 alumnes matriculats. És la xifra més alta registrada fins ara. I el podcast Camí de Cabres de 3CAT, una pagesa jove, la Noemi, anima a tothom a abandonar els estigmes que tenim sobre la pagesia.
10: Encara hi ha la idea de que el pagès o el ramader és un cazurro, que no t'estudis, i realment no. Tu, si vas a l'aula o si te'n vas de parlar amb un pagès o una pagesa de tota la vida, veus que tenen molt coneixement de números, de localitzacions, que si aquest ocell ara està volant per aquí, això vol dir que he de plantar no sé què.
8: L'Abel, un altre futur ramader, destaca totes les coses que cal saber per treballar al camp.
11: Per ser pagès has de saber ser mecànic, ser fontaner, si cal, has de saber portar els animals, has de saber soldar, has de saber fer de tot. I des de fora sembla més un treball que és mirar donar-los i menjar els animals, te'ls mires de lluny.
8: I Lisa, que vol ser horticultora, lamenta la falta de professionalització del sector.
12: Per mi hi ha una falta de professionalització perquè són tasques que és veritat que han fet les nostres famílies i llavors ara jo crec que aquesta realitat ha canviat. És algo fonamental.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Guarda 6 del matí i un minut, tal dia com avui, un 13 d'octubre, però de l'any 1965, el grup britànic The Who gravava My Generation, una cançó que acabaria convertint-se en un himne juvenil.
8: La va escriure el guitarrista Pete Townshend per donar veu a una generació que en aquell moment se sentia qüestionada pel món dels adults. En un moment de la cançó escriu ben, espero morir abans de fer-me vell. I aquesta frase, doncs, evidentment, va calar i molt en tota aquella generació. La cançó també va destacar per la manera com Roger Daltrey tartamudejava quan cantava, una decisió presa, van explicar molt a consciència, però que no va acabar de convèncer la BBC i al principi es veu que es van negar a emetre-la. Al final, evidentment, es va acabar emetent, una cançó es va publicar a finals d'octubre i va arribar al número 2 de les llistes britàniques i va acabar convertir-se en el que tu deies en un dels grans himnes del rock dels anys 60.

0: ocupar una tienda de campaña. Senté con ellos y les dije que esta tienda está ocupada, que podían llamar a desocupa, me podían llevar al juzgado, pero les dije que por experiencia propia iban a tardar más de 2 años.
1: Un acoso realista.
0: Optaron por el acoso inmobiliario, que lo hicieron muy divertido, porque me cantaron jotas.
2: Y en caso preciso...
0: Cantaban lo de, camarero, ¿qué? Una de enero. Lo que tiene una ganas de ir al cuarto de baño tremenda, que iba a hacer pis, y iba a hacer pipí en la tienda. Y me fui.
3: ¿Cómo termina esto?
0: No. Bueno, no me echaron, yo ya me fui. Oye, yo tengo vida.
4: Ens està quedant el 2026 guapíssim.
5: Perquè
4: aquí estem barrejant pomes i peres, cadascú a la seva millor conveniència, sí. Saps què vull dir-te? Mare meva, això sí, hem de confessar que la travessa VIP segueix en plena forma.
5: Sí, per dir-ho d'alguna manera, el Xavi dels Tiets pateix els efectes de tants dies de travessa, si es pensaven que seria senzill, estan comprovant ara que no ho és gens ni mica.
6: Es morim. Rampes boig.
7: On el tens?
8: Ja hi ha hagut un moment que t'he vist allà plorant.
9: Plorava de dolor, sí.
8: Hòstia, pobre,
9: les rampes eren... Jo tinc els bessons molt grossos.
10: És una cosa, estira així. Queden pocs metres, eh?
11: Jo al final crec que és la calma a la tempesta que hi ha dins del meu cap.
10: No tires de bessons.
11: El que més admiro de l'Uri és que si jo estic allò a punt de desistir, ell em diu, tira, i em dona ànim. M'extreu moltes coses bones meves que jo de per mi sol no puc arribar-hi, no? I al final és el meu germà, no? I jo no el deixaré mai tirar amb ell, i ell mai em deixarà tirar amb ell.
4: I gràcies a la Nerea Sanz hem sabut que hi ha polèmica a Calafell.
5: Es veu que la trobada que fan cada tarda els avis patanqueros no està agradant gaire als residents, que es queixen del soroll que fan.
12: Per què dos una ploma, eh?
13: Pues que estoy en guerra, ¿no? Ves que estamos en guerra. Terra. Vosotros sois testigos de cargo.
14: Hi ha dies que passen motos i cotxes amb un soroll xocant.
12: Però les pilotes quan peguen...
14: Mira quin soroll fa. Quin escàndol, eh?
15: És que no es pot estar aquí, eh?
16: Bum! Ha llegat la guerra.
17: Han fet una cosa petita i una grossa. No hi ha res. 4 hores i 4 jubilats, 5 a 7. Estem allà amb la pitopàusia. Qui? Tu, que som perillós.
12: Me deixeu jugar? Uf!
17: Una mica mal, eh?
18: Una mierda!
4: A veure com acaba aquesta polèmica entre vins i avis patanqueros a Calafell. Digue'm, Lara, digue'm.
5: No, dic que el meu avi era patanquero a Calafell i vist els patanqueros, eh?
4: Ah, bé,
5: sort
4: bé,
5: que
4: ha
5: dit els patanqueros. Home, ja.
4: Molt bé.
5: No es fiquin amb ells.
4: Alguna cosa més?
5: No.
19: Intentarem
5: que no els molestin.
19: Llum a la foscor.
4: Obrim la revista del cor dels matiners. Pau Donés hauria fet 60 anys aquest cap de setmana i una de les seves parelles el recorda amb un missatge molt emotiu a les xarxes.

0: necessito.
1: Eugenia Silva ha posat un missatge inèdit a Instagram. És una carta que li va escriure Pau Donés a ella. Donés li deia que ell mai va ser exemple de res i que el que era, doncs, que ho havia après gràcies a la vida. Deia que era el resultat de la suma de l'ADN emocional que tenia ell i de l'experiència vital, que la discreció i la curiositat eren els seus punts forts, però que la paciència era encara la seva assignatura pendent. I sota aquest text, Eugenia Silva escriu: gràcies, Pau, feliços 60.
2: Quina emotiva, quina carta més emotiva que li ha escrit la Eugenia Silva a Pau Donés, i que la podeu recuperar perquè per xarxes està, vaja, s'ha estat publicant tot el cap de setmana. I molta atenció, la notícia que tots esperàvem. Torna Kiko Rivera al món de la música.

0: Després de passar un estiu complicat, marcat per un segon ictus que el va obligar a aturar els compromisos professionals, ha anunciat el llançament del seu, atenció, primer disc, Volver a sentir. L'estrella de la música ha fet pública la notícia a través de les xarxes socials en un comunicat on diu textualment: després de 15 anys en el món de la música, arriba el meu primer disc i he posat molt del que sóc, del que he viscut i del que sento avui. Durant aquests meravellosos 15 anys, Kiko Rivera ha revolucionat el panorama musical amb temacles com Chica Loca, el que acabem de sentir, o també Quítate el top.
1: Sí, nosaltres, que aquest va amb butxacansa, saps què vull dir-te? No. Un bolo per aquí, una punxadeta per allà, i ja tenim el dia fet.
0: Ara, quina gran cançó que estem.
1: Quina gran cançó. 7 minuts, 2
0: quarts. 2011, eh? 2011.
1: I sona tan actual. 7 minuts, 2 quarts de 7.

0: 6 del matí. Moment de saber els matiners quin so ens ha deixat la ràdio. Et serra.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alertava que els motoristes de més de 50 anys perden habilitats.
2: Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents. No són els joves el problema, no ho són. La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
1: I l'economista Santiago Niño Becerra apuntava quins són els problemes de l'accés a l'habitatge.
3: L'oferta és insuficient. Cuidado, l'oferta de vivenda residencial. El segon problema és que l'oferta, de moment, és el que és. És a dir, des que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren passen anys. S'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients.
1: A la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas no sabien que estaven en antena. Afortunadament per ells, no parlaven de res gaire compromès.
4: Fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no? Festiu.
5: Fer dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Que el netejar endreçava.
4: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
5: No, home, no.
4: Ah, estem en antena, Marta. Sí.
6: Explica una cosa que, òbviament...
5: Tu prometes això, no, antena?
6: Jo tu tampoc ho sabies,
7: Bassas. Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
4: Sí, estem en antena, sí.
1: I més enllà d'aquesta casa, a la SER, l'exmadreta de Pedro Sánchez, Iván Redondo, augurava un 50% de possibilitats que el PSOE sigui primera força en les pròximes eleccions. I diu que a Catalunya triomfaran el PSC i Esquerra.
8: Por lo general, Esquerra la tienes en 7, pero bueno, la Esquerra con 9 o 10 es espectacular. Y esto es compatible con el PSC por encima de los 19, sí.
5: Y entonces, ¿de dónde rascan? Si no se los quita el PSC.
8: Una cuestión, bueno, es que, vamos a decirlo con claridad, vamos a una movilización que ya se empieza a ver en las cifras, histórica, probablemente del 76-77%.
9: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera amb tota l'energia del món. Sergi Tous, d'Astrocat.cat, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 13 d'octubre, seguim amb una bona concentració de planetes en tensió entre els signes de Lleó i Escorpí. L'energia de Lleó vol brillar, mostrar-se i que tothom la vegi. La d'Escorpí, en canvi, prefereix guardar secrets i moure's entre bastidors. I quan aquestes dues energies xoquen, poden sortir a la llum coses que fins ara estaven amagades. Però també és una bona oportunitat per atrevir-nos a mostrar allò que normalment amaguem. Així que, matiners, vigileu amb els secrets, que potser algun surt a la llum.
9: Doncs avui ja ho sabeu, un puntet a la boca, no diguem res.
6: Tothom callada, Pallà, avui.
9: Tothom callada, que ningú digui res.
6: Ja, no tenim secrets.
9: Sí, no. Avui aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara. Comencem per tu.
6: Avui felicitem a Paul Simon. El cantant en fa 85. També en suma un més l'actor Luis Tosar. Avui bufa 55 espelmes. I acabem felicitant la cantant Índia Martínez.
11: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio.
6: Avui fa 41 anys que va néixer la cantant.
9: Ai, Índia Martínez, quina meravella de cançó, versionant aquesta cançó original de Gloria Estefan. I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Xavier, bon dia, matiners.
13: Sílvia Coppolo, periodista, apassionada de la vida en general, però també de la tele i la ràdio.
12: A veure, la cançó que a mi m'anima molt i que va sempre bé, però encara més en aquestes dates, perquè t'ajuda a caminar, t'ajuda a córrer, a mirar endavant, a fer-ho amb optimista per aconseguir el que realment et proposes, és la cançó d'Obeses, ens en sortirem. Segur que ens en sortirem. Que tingueu un bon dia.
13: Els més matiners.

0: Són 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dimarts 13 d'octubre. Agustí Serrat, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, un moment de repassar els titulars d'aquest matí. El servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continua avui alterat després de l'incendi en un tren que ahir va obligar a tallar la circulació durant més de 5 hores.
1: Sí, el servei s'ha restablert de manera parcial i els convois han de seguir circulant per via única en un tram d'uns 25 quilòmetres a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó. Allà és on hi va haver la incidència, un foc que va afectar la locomotora de cua d'un tren que feia el trajecte entre Madrid i Figueres. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi es van haver de desallotjar, com explicava en declaracions a Catalunya Ràdio una de les afectades, Pili García.
2: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. El que jo crec és que ha caigut la catenària.
1: Cap dels passatgers va quedar ferit i els bombers van poder apagar l'incendi, que va calcinar totalment la màquina de la cua del tren i part de la catenària. El foc, però, va obligar a aturar tots els trens que feien la ruta entre Barcelona i Madrid, tant de Renfe com d'Irio i també de Ouigo, i milers de passatgers van haver de passar-se hores dins dels trens aturats a les estacions intermèdies.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la cap de llista del Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre.
1: Les quatre formacions que integren la nova coalició d'esquerres, que són Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Els Comuns, l'han proposat oficialment com a candidata de la presidència espanyola i mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que han tancat els monats amb Esquerra Republicana no fa difícil. Tot i això, ni la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ni el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, tiren la tovallola. Són declaracions de Televisió Espanyola.
3: Y nosotros aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
4: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
1: Dins del Front Ampli, els comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
0: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar les eleccions al Congrés el 29 de novembre.
1: El Tribunal Suprem ha decidit, pràcticament per unanimitat, mantenir suspès cautelarment el vot dels nets d'exiliats pel franquisme. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat aixecar la suspensió del vot, que es va decretar arran d'un recurs, entre d'altres, de Vox. Només una magistrada, però, els ha donat la raó i, per tant, no s'ha aixecat. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
0: Els estudiants francesos tornen avui a la càrrega amb una nova convocatòria de protestes.
1: Ho fan després que el govern francès hagi començat ja a moure fitxa per satisfer algunes de les seves demandes, però també després que Emmanuel Macron hagi condemnat la violència dels estudiants.
5: En cap cas no puc tolerar ni justificar cap mena de violència. I el que hem vist, tant entre els estudiants de secundària com entre els que no ho són, però que aprofiten l'ocasió per cremar, destruir o exercir la violència, és inacceptable.
1: La protesta d'avui canviarà el recorregut per acabar en un espai on no sigui tan fàcil que hi hagi enfrontaments amb la policia.
0: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus.
1: El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexus Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa que estarà basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
6: Això vol dir que és poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'aliança.
0: Seat admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia.
1: Segons els seus responsables, el futur de la marca Seat depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Ara bé, com a empresa, deixen clar que mantenen l'impuls gràcies a Cupra i al seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval.
0: Ha mort als 34 anys l'actor nord-americà R.J. Mitte, conegut sobretot per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad.
1: Mitte hi interpretava Walter White Jr., conegut com a Flynn, que, com ell, tenia una paràlisi cerebral. A l'actor li van diagnosticar quan tenia 3 anys i es va acabar convertint en un activista pels drets de les persones amb discapacitat, creant fins i tot la seva pròpia fundació per lluitar per la seva representació. De moment no han transcendit les causes de la mort.
0: Doncs vinga, ja tenim el dimarts fet, Agustí. Si és que ho veus, que ràpid que passa la vida amb els matiners.
1: Exacte.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. 6:45 del matí, 4 minuts. A aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dilluns.
8: Bon dilluns, bon dimarts.
0: Ai, bon dimarts, estic dient dilluns tota l'estona, clar, avui és dimarts. Fem un cop d'ull a les portades d'avui dimarts. Avui, evidentment, amb la foto de portada de les celebracions del 12 d'octubre.
7: La veiem pràcticament a totes les portades, tot i que en funció de la capçalera, el titular que l'acompanya és un o l'altre. La foto també varia, hi ha qui se centra en la família real i qui prefereix la imatge de Sánchez. Per exemple, La Vanguardia diu Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral al 12-O, en aquest cas a imatges de la família real.
8: L'Ara apunta una desfilada marcada pel 12-O, però en aquest cas el pla que han triat és el de Pedro Sánchez. El periódico titula La Lleida, Nets i Ceuta marquen el 12-O amb una foto del rei Felip VI i la princesa Eleonor.
7: De fet, La Lleida, Nets és l'altre gran destacat de les portades d'avui. El País diu el Suprem suspèn el dret de vot de 163.000 espanyols. El Mundo destaca el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels Nets i l'ABC ho rebla amb un contundent no podran votar. Recull també la visita de Reis que comença avui a Ceuta.
8: Altres titulars que ens han cridat avui l'atenció, aquest del País que destaca que entre els llibres més venuts hi ha rastres d'intel·ligència artificial.
7: La majoria de portades d'avui també recullen l'incendi d'ahir de l'AVE que va tallar tota la línia Madrid-Barcelona.
8: I una dada que destaca el periòdico. 147 nens han sigut sostrets el 2026 per un progenitor i traslladat a un altre país.
0: I avui trobem articles d'opinió sobre la precampanya, sobre el 12 d'octubre i sobre la visita dels Reis a Ceuta.
8: La Vanguardia destaca que la proximitat de les eleccions del 29N va escalfar els ànims davant de la tradicional desfilada del 12 d'octubre.
7: I recorda que el Suprem manté la suspensió del dret a vot a part dels acollits a la llei de Nets.
8: Una suspensió que El Mundo considera que preserva les garanties electorals.
7: Encara sobre les eleccions, l'escriptor Sebastià Alzamora diu a l'Ara que Rufián ha acabat convertint-se en una mena de candidat a mitges entre Esquerra i Podem.
8: El periódico ressalta que Ceuta va planar sobre el 12 d'octubre.
7: I lamenta que els que s'omplen la boca amb la nació sense conèixer-la en la seva integritat no estan legitimats per donar patents d'espanyolitat.
8: El País considera que la visita dels Reis a Ceuta i Melilla és oportuna i necessària.
7: I destaca que totes dues ciutats representen com pocs llocs d'una Espanya en què conviuen religions i cultures.
8: D'altra banda, a La Vanguardia trobem un article de l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell sobre habitatge.
7: Destaca que cal modificar normatives, tramitar projectes i edificar també i millorar Rodalies.
0: I si són aquesta sintonia vol dir que arrenquem la setmana, avui en dimarts, repassant alguns apunts culturals. I escolta'm, jo crec que comencem per la Porta Gran, Marta.
9: Parlem d'Estopa, va. Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar.
0: Vaya puta borrachera hemos cogido. Mira que és una d'aquelles cançons que no es va acabar de convertir en un dels grans èxits d'Estopa, però sempre que la poses a qualsevol lloc...
9: És que és la meva preferida.
0: Ja, a mi també m'agrada molt. Tens a tothom guanyat amb aquesta cançó.
9: Vale, la cosa és que no sé gairebé què explicar-vos d'Estopa, perquè no sabem què passarà avui. No sé si us n'heu adonat que aquestes últimes setmanes es veuen cartells d'Estopa pels carrers de Barcelona, però també, per exemple, en ciutats com Madrid o Sevilla. Ells han anat penjant vídeos a les xarxes, fent bullir una mica l'olla, i avui per fi sabrem què volen anunciar. Avui al migdia hi ha roda de premsa, ho explicaran ells mateixos, i per tant, doncs ens en farem ressò a partir de demà.
0: És cert que porten molt temps a fent bullir l'olla, és a dir, que estan enviant missatges, veiem cartellets, però no sabem exactament quina està preparant els germans Muñoz. No haurem d'estar atents. Per tant, jo crec que demà podrem desvelar el secret.
9: Sí, avui de cara al migdia ja, la gent ja sabrà alguna coseta més i nosaltres doncs demà ho recollirem aquí als matiners.
0: I tenim més previsions per avui mateix.
10: Una mama. Una trista, una petita pàtria.
9: A molts us sonarà aquesta veu, és per Arquillué, que protagonitza Coral Romput de Vicent Andrés Estellés i Toti Soler. És un muntatge que està dirigit i protagonitzat, com dèiem, per Pere Arquillué i acompanyat per Carles Coronado a la guitarra. Es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants, un muntatge que es pot veure fins el 25 d'octubre. Tot això al barri de Sants i, mentrestant, al Teatre Coliseum avui tenim nou espectacle de Los Morancos, si us interessa anar-hi, i si sou més d'anar a l'Auditori de Barcelona, teniu això. És un dels concerts que no us podeu perdre a l'Auditori, amb Gustavo Dudamel dirigint, en aquest cas, la Filarmònica de Nova York, amb l'Orfeo Català.
0: Ai, Déu meu senyor, quins nervis. 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ens despertem amb els matiners de Catalunya Ràdio, també amb els que ens esteu escoltant. Arriba el moment de la Dada Maria.
9: Què toque ara?
0: Dada Maria, Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
11: Hola, què tal?
0: Tinc el cordomí per aquí. No sé si està despert ja l'Eloi. Bon dia, Eloi. Encara dorm, Eloi. A veure bon si dia. El podem rescatar d'aquí uns moments. Maria, que estem molt pendents de la dada, com cada matí.
8: Avui és una dada dedicada a aquells que han passat el pont en algun poble de muntanya, o aquells que hi viuen, com per exemple a Cordomí, i els ha passat pel cap a fer un canvi de vida i quedar-se a viure. Avui parlem de despoblació, així l'explica el Ricardo Palacín, que és l'últim veí que encara queda al poble de Dons, a l'Alta Ribagorça.
11: Es van vendre els animals, i l'un se'n va anar a treballar a Barcelona, l'altre se'n va anar a treballar a Lleida, i se van tancar els pobles. Un desastre.
8: Un desastre, deia aquest últim veí de Dons al podcast El Radar de 3Cat Info. Per això avui us pregunto... A quants nuclis de població a Catalunya estan totalment abandonats? És a dir, que ja no hi viu totalment ningú. Aquí hem de tenir en compte que són nuclis de població, no són municipis, eh?
0: Ah.
8: Això parteix d'un estudi que ha analitzat 1.095 nuclis a Catalunya. Inclou barris, inclou masies, inclou colònies industrials que ja estan abandonades.
0: La zona de cruising.
9: Allò, pedanies i tot això.
8: Pedanies, exacte.
0: Vinga, doncs comencem a despirar, a disparar, a despidar, a respirar la dada Maria d'avui. A veure, qui vol començar, estimades?
9: Pots tornar a dir en total l'informe aquest?
8: N'ha analitzat 1.095.
9: 1.095.
0: Val. Jo dic 300.
12: No ho sé.
9: A lo loco. L'Ares, ostres, és que estic intentant pensar.
0: Vinga, va.
9: 210.
0: 210, diu Marta Viana.
9: Lara, 270.
0: 270, Macià. 355. Molt bé, doncs ja ho tenim. Lara Garcia 270, Marta Viana 210, Macià Closes 355 i jo dic que 300. I avui qui guanya la dada Maria és...
8: Marta Viana!
9: Són 206. Ai, gairebé.
0: Molt bé, Marta.
8: I d'aquests més de la meitat, 106 són a les comarques de Lleida, sobretot al Pirineu. El Pallars Jussà és la comarca que més nuclis totalment despoblats té, són més d'una trentena, com per exemple el poble de Tercui o el nucli del Pont de l'Urrit, tots dos a prop de Tremp.
0: Doncs diguem, apareix com sempre una mica més avui. Marta Viana, que s'emporta la dada Maria. Que tinguis bon dimarts, Maria.
8: Bon dimarts.
0: Adéu. Amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Avui tenim, vaja, tant teatre per regalar-vos que no sé per on començar. Per una banda, tenim un val per dues persones per anar a veure l'obra Morning Sun a la Villarroel. Estaran fent funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. Tres dones, tres generacions i tota una vida d'alegries, fracassos i esperances. Un val per dues persones per Morning Sun i també un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. Teniu ganes d'anar al teatre? Teniu ganes de sorprendre algú i convidar-lo al teatre? Que amb això sempre quedeu bé. 93-201-7474. 93-201-7474. Els més matiners ja ens podeu començar a trucar perquè d'aquí un 3 i no res us saludo i us pregunto què feu desperts a aquestes hores del matí. Pràcticament amb un quart d'hora engega ja el matí de Catalunya Ràdio. Bon dimarts, Maiol.
13: Bon dimarts, Canalies.
0: Com ha anat aquest pont llarg, doncs... aquest cap de setmana llarg?
13: Bé, podríem dir que bé. No ha sigut el millor, però bé, tranquils. Bé, però per la resta, tot en ordre. He arribat una mica tard avui, ja em perdonaràs que
0: no passa res, Jo trobo faltar sempre,
13: ja ho
0: saps.
13: He sentit els oients, han vingut oients a la porta dient per què no anuncieu els continguts del matí a les 5 i 3. Avui ha sigut culpa meva, ho confesso, però aquí estem preparats com cada dia.
0: Exacte. I què?
13: Doncs mira, avui molt atents d'aquest pacte d'esquerres o pacte de, que sembla que s'està conformant, s'ha conformat entre Esquerra i Podem, i ens falta saber com anirà el Front Ampli, quines forces s'hi conjugaran i com acabarà tot, perquè la unitat de les esquerres és un dels grans temes del 29 de novembre. En parlarem a l'Àgora. També parlarem del debat de les pensions, que entren en campanya perquè l'extrema dreta vol directament carregar-se l'actual model, i en parlarem amb la Marea Pensionista, amb en Ramon Franquesa, perquè ens expliqui doncs com funciona fins ara i quines propostes hi ha de reformar-la, que no destruir-la. I també parlarem de la malaltia del Papa, que saps que l'endoparà, sí, i de com afecta això el relleu a l'arquebisbat de Barcelona, perquè estem pendents del canvi de l'arquebisbe Omella i l'operació del Papa pot enrederir-ho tot una mica. Després, la secció de ciència amb el Pere Estupinyà i la teràpia boomer amb Sergi Pàmies.
0: A veure.
13: Com han canviat les desfilades militars?
0: Des de l'òptica del Sergi Pàmies, aquí tenim suc per una hora de secció, t'ho dic.
13: Jo ara m'estava mirant la d'ahir i et diré, potser canviant la cabra per una qüestió biològica, però la desfilada és la mateixa, els uniformes diria que són els mateixos, la música és la mateixa, els avions van malament però deuen ser nous.
0: Sempre, però sempre això
13: potser
0: també passa.
13: Potser canvia la realització televisiva, els crits, es va sentir un Viva Ceuta que no se senten habitualment, però tinc moltes ganes de sentir el Sergi Pàmies a les 11 parlant de com veu ell les desfilades militars.
0: Estarem atents, com sempre, el que passi al matí de Catalunya Ràdio i també especialment en aquesta teràpia boomer d'avui dimarts amb el Sergi Pàmies. Doncs ja ho tindrem fet.
13: Doncs ja està.
0: Acabem de començar.
13: Sí, bueno, és una setmana que comença en dimarts per nosaltres.
0: Perfecte, perfecte. Demà dimecres.
13: Ja fa baixada, ja fa baixada.
0: Gràcies, Maiol.
13: Apa, fins ara.
0: Vinga, d'aquí uns moments, trucades al 93207474 i d'aquí uns moments també saludo el nostre home del temps que viu a les muntanyes, Eloi Cordomín.
14: La solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
14: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
17: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
14: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
18: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
19: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
14: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
15: La solució, passa-ho.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I engeguem aquesta setmana, avui una mica més curta, o aquesta setmana una mica més curta, saludant l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Que t'has despertat fa poc, que t'he buscat allà a la Dada Maria i no t'he trobat.
2: Mira, m'hi he connectat quan estava a la meitat. Dic, ara ja no diré res perquè no m'he enterat de la pregunta.
1: No t'estaràs desmotivant, no, amb la Dada Maria?
2: No. Dic, mira, estava aquí mirant mapes a veure què fem avui a la cara B i totes aquestes coses i m'he despistat, m'he connectat fins ara.
1: Em pots prometre que demà et tornarem a tenir aquí?
2: A dos quarts en punt estaré connectat ja, per si de cas us avanceu.
1: Que trobem a faltar les teves travesses. Ens has mal acostumat,
2: sí,
1: és el que té.
2: Perquè digui alguna bajanada i us enrigueu de mi.
1: No passa res, aquí tots acabem passant per l'aro, Eloi, no et preocupis.
2: Escolta, fins i tot els temes que més o menys crec que puc arribar a dominar, la cago.
1: Però això està molt bé, perquè això vol dir que a vegades la intuïció és més assertiva, a vegades anem més fluixos amb un tema, amb un altre, i et dic que estic convençut que això els hi passa a molts dels oients que ens estan escoltant a aquestes hores. Per tant, tots som humans, treballem a la ràdio, portem un camió o estiguem a una oficina, això és així. Per sort no en sabem de tot. Quin avorriment de vida, si no. Eloi, he sortit de casa avui i dic, caramba, sembla que tornem una altra vegada a temperatures primaverals.
2: Què? Sí, eh?
1: Home,
2: sí, ha estat una nit tropical, eh?
1: Sí.
2: Ni tropical en alguns llocs de la costa, perquè no hem baixat dels 20 graus. A Barcelona, per exemple, ara mateix en tenen 22, i els llocs on més ha baixat el Pirineu en tenen 9-10. Però gairebé tot arreu entre 15 i 20 graus, eh? O sigui que avui serà un dia, mira, una mica curiós, perquè tindrem anticicló, però tindrem núvols.
1: Val.
2: Hi haurà molts núvols a les comarques de Barcelona, de la Catalunya Central i de l'interior de Girona, i llavors a la tarda aquests núvols poden arribar a més comarques, excepte Ponent, a l'Alt Pirineu i a la Costa Brava, que aquí farà sol gairebé tot el dia. A la resta estarà mig ennuvolat, sol, clarianes, algun ruixadet, al litoral i prelitoral, però molt poca cosa, i aquestes temperatures que es mantindran suaus, altes, i això es mantindrà així encara fins divendres.
1: Oh, molt bé!
2: No tant núvols, però sí amb estabilitat. I el cap de setmana comença a baixar la temperatura, potser arriben algunes pluges. Després, ara, quan s'actualitzin els mapes de les 6, ja comencem a afinar més a veure si arriben aquestes pluges de cara al cap de setmana.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta davallada de les temperatures, però com estaves comentant, això de cara al cap de setmana, de moment, temperatures una mica més estables.
2: Fins del cap de setmana, bé, fins divendres.
1: No està malament. Eloi, moltes gràcies. Ens escoltem demà.
2: Que vagi bé.
1: Que tinguis un bon dimarts.
2: A dos quarts estaré connectat.
1: Gràcies. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Ens encanta que regaleu teatre perquè pensem que és el regal perfecte. És fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i que feu feliç aquella persona que tant us estimeu, aquell amic, aquella mare, aquell pare, aquella parella. Avui, gràcies a Regalateatre, us convidem, per una banda, a anar a veure l'obra Morning Sun en funcions a la Villarroel des del 9 d'octubre fins al 8 de novembre i també per anar a veure Panorama des del Pont, al Teatre Goya de Barcelona. En aquest cas, en funcions des del 16 d'octubre fins al 29 de novembre. 93207474, aquestes hores del matí. Vull saludar en Guim. Guim, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim? Com va aquest primer despertar de la setmana?
3: Molt bé, molt bé.
1: Hem dormit bé avui o no?
3: Sí, perfecte, avui perfecte. 4 dies, una setmana curta.
1: Això es nota, quan només tens 4 dies per endavant. Et veig amb una veu de relaxat, també t'ho dic, has descansat molt aquest cap de setmana.
3: Molt. Són vacances, quan hi ha festa s'ha d'aprofitar.
1: Hem aprofitat per fer alguna cosa especial o no?
3: No, anar a fer esport, anar a caminar, però res estressant, totalment.
1: Molt bé. Tot amb tranquil·litat, Guim?
3: Sí.
1: Doncs escolta, tens el número 1, que tinguis molta sort, Guim.
3: Molt bé, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia.
3: Adéu.
1: I d'en Guim a l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Anna Maria? Com va això?
4: Bé, m'acabo d'aixecar.
1: Quanta estona fa? Fa poc? Fa poc que t'acabes de despertar?
4: Bueno, fa mitja hora, m'he pres un cafè.
1: Mitja horeta. I estem a dins del llit encara o no, Anna Maria?
4: No, estic amb bata.
1: Això m'encanta. A veure, explica'm una mica quina és la situació. Estàs amb bata, ets a la cuina, al menjador, a l'habitació?
4: Estic al menjador.
1: Estàs al menjador, molt bé. Estàs sola, estàs acompanyada?
4: Estic sola.
1: Molt bé.
4: Vic sola.
1: Viu sola. I què tal aquest primer cafè del matí? Bé?
4: Sí, molt bo.
1: Molt bo. Ets cafetera, tu?
4: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
4: Però
1: doncs...
4: m'agrada més la Coca-Cola.
1: No, però ara aquesta, una beguda amb gas a aquestes hores del matí, no sé jo si l'estómac ho acabaria d'agrair massa, Anna Maria.
4: No, home, sí, més que el cafè amb Coca-Cola, malament el cafè o Coca-Cola.
1: Home, sí, també et dic, que aquesta barreja rotllo calimocho, no sé jo si acabaria de funcionar. En tot cas, Anna Maria, tens el número 2, que tinguis molta sort.
4: El número 2, i que tinc cafè.
1: Doncs esperar-te que en Ricard Ostrell d'aquí uns moments ens dirà dos números. D'acord, Anna Maria?
4: Com dos números?
1: Tu estigues atenta, tens el número 2. Si sents el número 2 d'aquí uns minuts, voldrà dir que t'emportes les entrades.
4: Gràcies.
1: Gràcies, adeu. Anna Maria, una abraçada. Adeu. Joana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què
5: bon
1: tal,
5: dia,
1: Joana? Bon dia, bona hora. Com va aquest dimarts?
5: Molt bé, estupendo. Podeu parlar amb vosaltres, això ja és rodó, parlant de teatre.
1: Has dormit bé, Joana, o no?
5: Justet, perquè
1: llevar-me
5: tant
1: d'hora
5: no faig mai tant d'hora.
1: Ah,
5: per
1: val.
5: Mi és un extra.
1: Val, val. I com és que ens hem llevat tant d'hora avui, Joana?
5: Oh, perquè he sentit la paraula teatre i m'heu posat... Encara estava excitada de dir que la vam fer molt grossa i dic, mira, doncs avui és molt important poder comunicar-me amb vosaltres i felicitar-vos.
1: Home, moltíssimes gràcies. Ets una dona de teatre, de consumir teatre, eh?
5: Bueno, més que consumir, dirigir.
1: Ah, no m'ho diguis.
5: Tota la vida me l'he passat formant grups i fent teatre.
1: M'encanta.
5: Bueno, fent no, dirigint.
1: A veure, però explica'm sí. Això, on, Joana?
5: Per què? Digues, digues. Perdona.
1: Explica'm una mica on has dirigit aquest teatre i tot.
5: Bueno, vaig començar amb un jovenet, formant un grup juvenil, la Guardiola, després de Guardiola ja vaig començar aquí a Altafulla, i, bueno, tot ha anat lligant. Sempre he tingut gent al costat que m'han reforçat, equips molt formals, i ara encara estic al peu del canó després de tants anys amb el camí de la Creu d'Altafulla.
1: Joana, i...
5: he dirigit tot tipus de teatre.
1: I sí, que important no? Que és el teatre, que important
5: sobretot,
1: que són les associacions, els ateneus de poble, de ciutats...
5: No us ho podeu imaginar mai, perquè quan sereu grans mirareu enrere i direu... quina base van deixar totes aquelles persones. Nosaltres vam recollir una mica modestament l'entorxa.
1: I tant.
5: Aquest any un programa que fan aquí a Altafulla, que es diu Faustina, em van nomenar padrina d'honor.
1: Home!
5: I sí, la Mònica, molt famosa per nosaltres i molt estimada, Mònica Pérez. I llavors va ser tan important poder aconseguir que des de la primera nomenació de la primera dona de dirigir teatre juvenil infantil de Catalunya arribés a la meva edat i em fes aquest nomenament.
1: Imagina't.
5: No sé, ho vaig trobar com tancar un cercle, saps?
1: I tant.
5: Una cosa que diu, sí, perquè encara està en actiu, que em segueixi tanta gent, ho trobo molt, molt, molt important.
1: Doncs escolta'm, Joana, jo que ho celebro, tens el número 3, i a veure si aquesta dona de teatre s'emporta avui aquestes entrades per anar al teatre.
5: Moltíssimes gràcies, un petó per tots,
1: un petó.
5: I que sigueu molt afortunats amb tot el que feu.
1: Gràcies, Joana, t'envio el petó, que vagi molt
5: un
1: bé.
5: Un petó.
1: Adéu, gràcies, adéu. Més matiners desperts a aquestes hores, 9-3-2-0-7-4-7-4. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Mira quina
6: bon
1: energia. Clar que sí, a mi m'encanta la gent amb energia a aquestes hores.
6: Escolta, aquesta senyora, que maca.
1: Has vist o no?
6: Ai, per favor.
1: El món del teatre.
6: M'encantat.
1: El món del teatre és una meravella, Marta.
6: Sí, ja veus.
1: Has fet teatre tu alguna vegada o no a la vida?
6: Sí, i tant. Bé, pastorets. Molts de pastorets.
1: Què et tocava fer els pastorets, Marta?
6: Vaig fer de tot.
1: De tot?
6: Des d'Àngel Volador fins, jo què sé, bueno, de tot. Quan era molt joveneta, que tenia 16 anys o 17, vaig fer de Verge Maria i, clar, em vaig casar 4 vegades. I el que feia de Sant Josep era molt gran i em anava dient, no, tu tranquil·la, carinyo, tu tranquil·la. Era un senyor una miqueta més gran que jo, bueno, suposo, no ho sé, potser en aquells moments en tenia 30 o 40, que ara jo
1: home,
6: penso,
1: sí, clar.
6: Tampoc és tan gran. No,
1: però
6: en aquells moments jo pensava que era molt gran.
1: Clar. I escolta'm, a part dels pastorets, no hem tornat a fer cap incursió més al món del teatre?
6: No. Cop ja vaig ser un pèl més gran i vaig anar a la universitat i després ja tot, i després ja no. Però sóc molt consumidora de teatre i de cultura en general, m'agrada moltíssim.
1: Escolta'm, Marta, quina és l'última obra que has anat a veure, te'n recordes?
6: L'última obra que he anat a fer, no sé, encara quedaré fatal.
1: Sempre pots dir al concert d'Oques Grasses, eh?
6: No hi vaig anar-hi! No,
1: home.
6: No vaig poder anar-hi, però... No, però... Bueno, és que, de fet... Bueno, és igual, tampoc li interessa Catalunya, diguéssim.
1: Bé, en tot cas, Marta, tens el número 4, que tinguis moltíssima sort, i escolta'm, gràcies per aquesta energia positiva, aquestes hores del matí, és una meravella.
6: Sempre, sempre, i tant.
1: És la millor manera per començar el dia, clar que sí. T'envio una abraçada,
6: una
1: Marta.
6: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
6: Fantàstic.
1: Gràcies, adéu.
6: Adéu, bon dia.
1: Estem fregant ja pràcticament les 7 del matí i aquestes hores del matí, abans d'acabar, és moment de saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès. Molt bon dia, Agnès.
7: Bon dia, matiners. Com esteu? Va, que ja és dimarts, eh? Aquesta setmana. Nosaltres ahir no vam fer Catalunya nit, però sí que vam fer un Catalunya vespre amb què vam oferir una crònica de la Marta Vives explicant que torna a la Harbrake Hotel a Coral Romput, aquest poema de Vicent Andrés Esteller, segurament un dels més emblemàtics per mi, el millor, de Vicent Andrés Estellés, llegit, interpretat per Pere Arquilloé. És una reposició, ja es va estrenar l'any passat, i és un acte brillantíssim en què Pere Arquilloé, de veritat, que està descomunal. Està descomunal. I el poema us el recomano moltíssim, perquè si no el coneixeu és perquè el llegiu o perquè aneu a veure el Pere Arquilloé, perquè en ell, Vicent Andrés Estellés, també trobareu una versió llegida, que és la més coneguda per l'Ovidi Montlló. En ell, doncs, fa un repàs de la seva vida, s'acaba reconciliant amb la vida després de moments molt intensos, d'alguna crisi. El moment àlgid, diríem, per mi, és quan parla de la mort de la filla i quan parla de la quotidianitat, de la pàtria, de la vida, que és aquest territori que al final tots tenim cadascú al seu. És meravellós i em sembla una proposta de primera per començar aquesta setmana curta. Que vagi bé.

0: Vinga, va, que estem fregant ja a les 6 del matí i arribem amb només 12 minuts. Bon missatge, bon consell, bona reflexió, com sempre, de la mà de l'Agnès Marquès. I a punt d'arrencar el matí, saludo aquestes hores a Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Has pogut descansar?
1: Sí, molt, he dormit molt.
0: Has dormit? Home, això és important, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Com es noten els 3 dies?
1: Sí, ahir m'ha costat molt anar a dormir i avui he dormit 4 hores, però la resta de dies he dormit molt.
0: Quina hora vas anar a dormir ahir, va?
1: Em va costar molt, a les 12 de la nit.
0: Ui, Déu-n'hi-do, on vas, on vas, on vas?
1: Sí, sí, m'ha costat.
0: I a més, allò que et fiques al llit i encara et poses més nerviós perquè no pots dormir, vas donant voltes al cap, no?
1: Sí.
0: Ui, aquestes nits són complicades, eh?
1: Sí.
0: Però escolta, et veig des d'aquí, des de la pantalla que estem, que connecta els estudis, i encara et veig prou bé, eh? També t'ho he de dir.
1: No, estic bé, estic bé, descansat.
0: I tant. Escolta'm, digue'm dos números en aquest cas, de l'1 al 4.
1: El 3 i el 4.
0: El 3 i el 4. Doncs vinga, va, la Joana, que se'n va veure Morning Sun, i la Marta, que se'n va veure Panorama des del pont. Avui, per ser Ricard, engegueu al matí, home, entre d'altres, parlant del pacte d'esquerres, del debat de les pensions i també de la malaltia del papa, per exemple.
1: Sí, el pacte d'esquerres o el prepacte d'esquerres.
0: O el prepacte, millor dit, exacte.
1: Perquè tot això està canviant, i avui ho explicarem, va minut a minut, i pot ser que hi hagin canvis. Per tant, atents avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem pendents de tot el que passi. Que vegi molt bé el programa d'aquest dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Engega l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i tot l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, ja ho sabeu, disposats a fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I tornem demà a partir de les 5 del matí, que serà meitat de setmana.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Danta 54. No l'ho dic.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgades.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgades.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valldossera.
1: Valldossera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí. Avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors a tinta. Allà passàvem les pàgines a tinta de Mortadelo y Filemón, de Tipitape, tota aquesta sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquestos d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys.
0: Amb 15 anys
2: em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I amb 15 anys... Pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament tenim una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Uh-huh. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Bé, amb els segurs, els DHLs i fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem, en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels sí. Tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge. I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gelito, els tres nebots, la Daisy, el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats, vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse també, el Mickey tenia la seva cosa també molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, uh-huh. No sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era sí. El Panchito.
0: I un lloro.
2: Carioca, i el lloro carioca, que era el brasiler. Doncs pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia i molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé, és que ara això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era amb una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i I jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina, i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: ja m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? I, bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey, que no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari, i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat, per és veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, això potser deixa'm el tinter, perquè potser m'he passat una mica, no? I segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però, tot i això, em consta que hi va haver va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc. Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que, escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre... Que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar l'andana, i aquell, el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament

0: pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. I... però em va creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, però és molt maco, tal i qual, escolta, presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que, és que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, doncs tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades, no?
1: Com per exemple?
0: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
1: I quantes històries com aquestes has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
0: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbroncaven, i per això va impulsar a dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren, vull dir que...
2: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí, sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades...
0: Estan totes les estacions.
2: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
0: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova també.
1: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
0: Sí, bueno, és un baixador, tampoc es pensa que és una estació amb edifici, és una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, Però bé, sí, sí.

0: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del,
1: sí,
0: del llibre gegant,
1: anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
0: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, no va, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
1: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno, no.
0: Perquè mira l'èxit, ens l'hem emportat.
1: Sí,
0: era el lloc idoni aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i li donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
0: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en Pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marcel?
2: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
0: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
0: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Dani
1: Coral. Exactament igual. Bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un PDF, amb un...
2: Avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
1: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes coses.
2: Això és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant en petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, per les noves generacions. No, bueno, no ho sé dir, eh? Hi ha dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un... Espero, desitjo. No ho sé.
1: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí.
1: Doncs, Marcel, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marcel. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
0: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Geli.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura que era del Celentillo Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86, les primeres jornades de Sant Jordi, i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús, que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Que es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història de bon principi ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara, algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet pastís nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sandvi.
3: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
4: Així és, Anna. Què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
5: Hola, bona tarda.
3: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
5: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
3: I com va anar això?
5: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
4: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
5: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
3: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
5: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca de carat.
4: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
5: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes, també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
4: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
5: A veure, les noves generacions costa, Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre ha sigut molt familiar, Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, que tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots els que estem a la colla tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de sa gent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
3: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè, si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca... Sí, exacte. Jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
5: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
3: Doncs escolta'm, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors se van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és, gràcies als pescadors.

0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo, una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
1: Ser pescador és una manera de viure, i jo per mi s'hi neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors s'hi neix. S'hi neix, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional. Així ens ho descobreix el Peret.
1: A les 5 del matí, per dir-te alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada. I ara se m'ho m'ha robat. Que et facis una idea. Perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha. Perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans. Perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entre nosaltres se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
2: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar l'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
2: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt, molt, molt, molt, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel bord o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
3: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
1: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo, és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
2: tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment, és un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament, acumulant la suma, fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: Continguts en xarxa.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què tenen a veure les margarides i l'estima? El poema que ara sentirem ens ho explica molt bé.
9: Hola, sóc l'Àngel López, de l'Escola Les Tereses. Vaig a quart de primària. El poema que he escollit es diu La Margarida i l'ha escrit Joana Raspall. L'he triat perquè m'agraden les flors. Estimo l'amic, estimo l'amiga, estimo l'amor i la margarida. Que es fulles tres dits, preguntant, m'estima? Ara diu que sí, ara diu que no. Quan em diu mentida?
8: Moltíssimes gràcies, Àngel. Ens encanta que hagis triat un poema ple de flors i d'estima. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Adeu, Embaladits!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El porro. El porro, Allium porrum, és una hortalissa que pertany a la mateixa família que l'all i la ceba, a la de les liliàcies. És de sabor més suau, però aromàtic, fulles grans i planes i bulb allargat. Tot i ser una planta resistent al fred i considerada d'hivern, ara es conrea tot l'any i la podeu trobar sempre fresca al mercat. Aporta poques calories perquè gran part del seu pes és aigua, però és molt saciant perquè conté força fibra que ajudarà a regular el trànsit intestinal i evitar l'estrenyiment. És beneficiós per la gent hipertensa o amb retenció de líquids, per tenir un efecte diurètic gràcies a ser ric en potassi i baix en sodi, i el seu contingut en àcid fòlic el fa un aliment interessant per a les embarassades. També destaca l'aport de vitamina C, magnesi i alicina, un compost ric en sofre responsable de les seves propietats antibiòtiques, antitrombòtiques i reductores del colesterol. A la cuina pot ser incorporat a sopes, cremes, guisats o bullits, però també pot ser l'ingredient principal si es fa, per exemple, al vapor, planxa, escalivat al forn o saltejat i s'afegeix algun condiment com julivert i ametlles picades i oli d'oliva verge. Els dos plats més tradicionals en porro són la bichisuas, que és una crema de porro, i la porrosalda, plat típic de la cuina basca, que és un estofat amb porro, ceba, patata i bacallà. Personalment, és una hortalissa que combina d'allò més bé amb totes les quisques olanes. No oblideu que es pot aprofitar totes les parts del porro i que la part verda no es llença. Es poden afegir per donar més sabor els caldos o tallades finament a la juliana i saltejades a la paella per enriquir altres plats. Aprofiteu per afegir el porro tant a la cuina d'estiu en forma de cremes fredes com a la cuina d'hivern dins dels caldos o en coccions llargues al forn per així gaudir dels seus beneficis tot l'any.

0: Sabies que...
1: El moniato és una planta originària dels tròpics de l'Amèrica Central, que ha estat cultivada des de fa més de 8.000 anys. A la zona del Perú s'han trobat representacions d'aquests tubercles en peces precolombines i restes en algunes tombes. Va arribar a Europa de la mà de Cristòfor Colom, abans, fins i tot, que el blat de moro, el panís i la patata, i es va difondre molt ràpidament per tot el continent. Fins i tot aquí, ja saben, la castanyera té moniatos.
2: Continguts en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. La circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona es manté alterada aquest matí després que ahir estigués suspesa durant hores per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. De seguida anirem en directe fins a l'estació de Sants de Barcelona per veure quin és l'abast de l'afectació. Els Reis d'Espanya visiten avui Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. L'Àrea Metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està encara lluny del 55% que exigeix Europa i l'AMB aposta per models individualitzats de recollida. El director d'Infraestructures de l'Agència Catalana de Residus, Josep Simó, ha parlat de la dimensió d'aquest repte fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: Amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més formal.

0: La veu, música i informació.
1: Acaba't la Magdalena i no em facis parlar. Aquesta...

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

superada la síndrome d'Estocolm, superada i la síndrome d'Estocolm.

doncs escolta, ves quins collons. La vida quina feina, també per l'om, i per la seva ombra roda molt el món.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

0: Octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista, on l'Isaac Muntades parlarà amb en Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per parlar sobre la Fira de la Tardor. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb el Cafè Cultural, on avui nosaltres entrevistarem a Jofre Bardolet per parlar sobre l'obra de teatre Amadeus de la producció de La Barca. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Les quatre carreteres, un dels punts de parada més emblemàtics de la C-17 d'Osona, es prepara per estrenar una nova etapa. L'estació de servei renovarà les instal·lacions, ampliarà la cafeteria i incorporarà un minimercat a més d'un miler de productes. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Les quatre carreteres, un dels punts més concorreguts de la C-17 a Osona, encara una nova etapa. L'estació de servei obrirà un minimercat que vol ser referent en producte de qualitat i una cafeteria reformada, mentre que Feixes Aulet assumirà la gestió de les dues batzineres sota la seva marca, Zona 10. Ho expliquen la CEO de Feixes Aulet, Laia Feixes, i el CEO de l'estació de servei Quatre Carreteres, Ramon Solà.
2: Nosaltres ens dedicarem a portar les gasolineres, estrictament, sota el nostre model de low cost i de gasolineres automàtiques, com ja tenim implantat en les altres gasolineres del nostre grup.
3: Nosaltres doncs, explotarem com a propietat el minimercat que tenim direcció Vic i ampliarem a la cafeteria La Total que tenim direcció Barcelona.
1: L'objectiu de totes dues empreses és, clar, actualitzar els serveis en el que és un punt de trobada mític a Osona.
2: Vam arribar al punt de que això havia de tornar a ser el punt de trobada i el punt de referència de la comarca, d'entrada a la comarca.
3: Som tot un encaix, un engranatge, en el qual les dues parts veiem un projecte de futur del punt de quatre carreteres com havia estat abans i com ha de ser ara i de cara al futur.
1: Feixes Aulet està aquests dies en fase d'obres amb la previsió d'obrir les noves benzineres a tot tarda, a finals de novembre. En aquest sentit, s'està fent una actualització de l'equipament, dipòsits i assortidors inclosos, alhora que s'està instal·lant tota la tecnologia necessària perquè funcionin de manera automatitzada les 24 hores.
2: La gasolinera és veritat que bueno, estaven una mica poder més deixades perquè doncs, l'antiga empresa que ho portava doncs, no va d'invertir en el que ara es porta, que és les gasolineres automàtiques, transformar-la total, fer-la amb tota la tecnologia d'avui dia perquè la gent pugui venir a repostar automàticament, evidentment oferint doncs, un preu competitiu com ha de ser i com som la nostra marca Zona Diesel.
1: Una altra part que està en obres és l'estació de serveis Quatre Carreteres. En aquest cas s'està ampliant la cafeteria. A més, es posarà en marxa un minimercat amb 1.000 i 1.500 productes, uns treballs que van començar a finals de setembre i que s'allargaran com a mínim un mes més. El seu nom respon a la confluència de diversos vies que uneixen Tona amb Osona, el Vallès, el Moianès, el Montseny i les Guilleries. L'estació de servei es remunta a l'any 1956, en el que és un nus de comunicacions. Durant dècades ha estat un punt habitual de parada per als conductors.
0: I l'Ajuntament de Moià va celebrar un ple extraordinari el passat dijous per tornar a fer la votació de l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat, Laia de Una Codinenca.
4: Una iniciativa que va vinculada amb la construcció d'una planta de biogàs pública i la possibilitat que l'escorxador de Masia Toro pugui ampliar-se. Un recurs presentat a la votació feta el passat 26 d'agost que ha provocat aquesta repetició. El problema es trobava en l'ús del vot telemàtic, que des del passat mes de juliol no es pot fer servir de manera habitual degut a un canvi de normativa aprovat pel Parlament de Catalunya. La secretària municipal ho explicava responent una pregunta de la regidora Maria Tarter en el ple del passat matí.
5: Clar, aquí no hi ha constància de que hagi passat res en els antecedents que hagi fet que l'Ajuntament es plantegi el per què dos vots emesos telemàticament no són vàlids.
6: Arrel del recurs presentat per el grup municipal de la CUP, no, perquè anirà al proper ple. Anirà al proper ple perquè no hi ha, s'ha de contestar, s'ha de resoldre, hi ha un mes, i llavors examinant una mica els antecedents invocats sí que es constata que hi ha aquests dos vots que no complien amb aquesta modificació d'aquesta llei, de la llei municipal de règim local de Catalunya.
4: La votació, com el passat dia 26 d'agost, s'ha aprovat amb els vots a favor d'Ara Mollà, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts i la CUP. Les conseqüències d'aquesta repetició és que s'ha de tornar a comptar de zero el període d'exposició pública i el temps per a presentar al·legacions al projecte.
0: Manlleu recorda un any marcat per la tragèdia, però també per la resposta i el compromís dels seus cossos de seguretat. La policia local ha reconegut tres agents que van intervenir en el tràgic incendi del carrer Montseny en el marc de l'acte del seu patró Sant Miquel Arcàngel Andreu.
1: El 16 de febrer va ser un dels dies més foscos de la història recent de Manlleu. Cinc menors van perdre la vida en un incendi al traster d'un edifici del carrer Montseny. Aquell vespre, tres agents de la policia local que passaven per la zona van ser els primers a iniciar les tasques de desallotjament i de rescat. Dijous al migdia, els tres agents van rebre un reconeixement durant l'acte de celebració de Sant Miquel Arcàngel, el patró de la policia local, en què també es van lliurar les distincions corresponents a l'últim any. Moisés Jimeno, cap de la policia local de Manlleu.
7: Un any que no es mesura només amb indicadors. Ens ha posat a prova com a cos policial, en dues ocasions molt diferents. Cadascú al seu lloc, cadascú fent la seva feina, i tots amb un mateix objectiu: protegir les persones. Ens van posar a prova com a policia davant d'un incident de gran magnitud i ens va recordar de la manera més dura per què fem aquesta feina. La resposta no s'improvisa, es construeix cada dia amb un model policial, amb els professionals que hi creuen, que aporten el seu granet de sorra dia a dia.
1: Durant l'acte, la regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, també va recordar la tragèdia del carrer Montseny i la mort per ofegament de dos infants al riu Ter el juliol passat.
8: Hem viscut situacions que ens han posat a prova. Han posat a prova la vostra preparació, la vostra capacitat de resposta i també la vostra fortalesa personal. Però l'endemà cal sortir al carrer un altre cop. Hi ha una nova trucada, una altra patrulla, un conflicte que necessita la vostra intervenció o una persona que demana ajuda. I vosaltres hi torneu a ser. Aquesta constància diu molt del nostre cos.
1: A banda d'aquest homenatge, diversos agents del cos van rebre altres reconeixements per la seva tasca en matèria de seguretat del municipi. Una feina que, segons el cap de la policia local, també reflecteix en l'evolució de les dades delictives.
7: Manlleu va tancar l'any amb 41 delictes per cada 1.000 habitants, la taxa més baixa dels últims 5 anys. La policia local va registrar més de la meitat dels delictes del municipi i va practicar el 66% de les detencions.
1: Durant l'acte també es va posar sobre la taula alguns dels principals reptes del futur del cos, com la multireincidència, la durada dels processos judicials, l'impacte de les noves tecnologies i els canvis que comportarà la nova llei de policies.
0: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Codina s'ha dotat d'un pla d'emergència per la sequera, una eina que ha de garantir, entre d'altres, el subministrament d'aigua potable a tota la població en casos d'escassetat. El pla es va aprovar per unanimitat al darrer ple ordinari, Laia.
4: Sant Feliu de Codines compta amb un pla d'emergència per sequera, tot i no estar-hi obligat per llei, i que s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal. L'eina, que encara es troba en exposició pública, es presentarà en societat dimarts a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca, en un acte obert a la ciutadania. L'alcalde Pol Cabotí, que també és regidor de l'aigua, explicava en el ple que el pla és una eina de planificació tècnica i organitzativa que defineix de manera exacta com s'ha de gestionar l'aigua del municipi en una situació de falta o escassetat d'aigua. El pla se suma al pla que s'uneix als plans d'emergència ja existents al municipi. La diferència amb un incendi forestal o una inundació és que la sequera és una emergència que té més durada i, segons l'alcalde, això fa més planificables les accions que pot fer l'Ajuntament. El pla d'emergència per sequera és obligatori en els municipis de més de 20.000 habitants. Tot i no estar obligat, l'Ajuntament de Sant Feliu l'ha volgut impulsar per les singularitats de la xarxa d'aigua del poble. Pol Cabotí, l'alcalde de Sant Feliu.
9: Tot i així, creiem des de l'Ajuntament que el seu municipi, doncs, que depèn només de fonts pròpies i, per tant, no estem regulats per un sistema d'abastament com podria ser Aigües Ter Llobregat, doncs ens obliga, doncs, a prendre segurament les nostres pròpies decisions i les nostres pròpies mesures en funció de com tenim aquestes fonts, no?
4: El pla es marca com a objectiu prioritari poder garantir l'aigua potable a la població i assegurar especialment el que es qualifica d'usuaris crítics, és a dir, com podria ser l'atenció sanitària o els centres educatius. Entre els objectius, protegir el sistema d'aigua per evitar que es malmeti i, si no hi ha aigua, i també establir els protocols de l'Ajuntament. El pla s'ha fet a partir de les dades recollides en l'anterior sequera i ha rebut el suport de tots els partits polítics del consistori.
0: Yeah. I Molló acaba les obres de rehabilitació del centre històric amb prioritat per als vianants. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: L'Ajuntament de Molló ha acabat les obres per rehabilitar el centre històric del municipi i convertir-lo en un espai de prioritat pels vianants. Els treballs, que s'han concentrat a la plaça Major i al carrer de l'Església, s'enmarquen dins el projecte Patrincat 2 i han tingut un cost de 280.000 euros, finançats en un 65%, uns 182.000 euros per la Unió Europea a través del POCTEFA, i la resta, uns 98.000 de fons propis. L'actuació va començar al febrer i va acabar a finals de juny. Ara només hi falta col·locar algun element de mobiliari urbà i al novembre està previst que se soterri el cablejat elèctric perquè dona mala imatge i una sensació de desordenació. L'obra ha consistit en la renovació del paviment i s'ha posat tota la zona al mateix nivell en una plataforma única. També s'ha renovat el clavegueram, alguna canonada d'aigua, la jardineria i s'ha col·locat nou mobiliari. A banda, també hi ha alguns aparcaments. Sentim l'alcalde de Molló de Junts, Josep Coma.
11: Hi ha tres places d'estacionament de 15 minuts màxim, zona verda comercial, regulat per la ordenança, i van amb rellotget. Si has de deixar un rellotget o un paper que posi l'hora d'arribada, tens aquests 15 minutets doncs, per anar a fer aquestes compres ràpides a l'òptica de queviures, a la carnisseria o per anar a fer un cafè.
10: Coma destaca que l'obra ajudarà a dinamitzar la vida social, comercial i turística del poble.
11: La gent em deia, quan era la plaça, dir això és una plaça, la gent no identificava que allò fos una plaça, vale? no identificaven que estiguin al mig del poble, saps? De dir, hi havia cotxes aparcats, donava una sensació com de carrer de pas, que es necessitava una mica reordenar tot aquest sector, que quedés tot aquesta plaça més decent, més arreglada, i això afavoreix doncs, en aquests establiments que sigui un lloc més agradable per estar-hi. Tot i que la plaça continua sent un lloc de pas pels vehicles, perquè nosaltres, per l'estructura urbana que té el poble, necessitem passar per la plaça Major i no la podem tancar al trànsit, però sí que ha quedat una plaça més amable i, per tant, això, per exemple, els bars que hi ha o que tenen terrassa a la plaça han millorat, han pogut ampliar la terrassa.
10: Gràcies al projecte Patrincat 2 s'han fet actuacions que restauren patrimoni a 11 municipis dels dos costats dels Pirineus.
0: I els agents rurals han aturat uns treballs il·legals de tala d'avets i moviment de terres en una finca forestal d'Espinelves. Andreu.
1: L'empresa responsable havia talat 200 avets en una superfície de 8.000 metres quadrats i havia eliminat el sòl vegetal amb moviments de terres d'uns 3.000 metres cúbics sense les autoritzacions necessàries. L'Ajuntament ha decretat l'aturada cautelar de les obres i l'empresa ha estat denunciada per infraccions urbanístiques i forestals. Durant el 2025, els agents rurals van fer 3.134 actuacions relacionades amb rompudes i talers que van derivar 236 denúncies.
0: I Ràdio Vilamajor inicia una nova etapa en una ubicació encara més cèntrica que l'actual. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, Ona, bon dia. I és que els companys radiofònics de Sant Antoni de Vilamajor han inaugurat aquest diumenge el nou espai de Ràdio Vilamajor, un projecte que continua creixent amb nous equipaments, programació i propostes obertes a la ciutadania. I és que aquesta nova etapa, que compta amb un tret diferencial, un nou estudi ubicat a peu de carrer, a la plaça Joan Casas, visible des del propi carrer, amb grans finestrals que mostren l'estudi des de l'exterior i amb una major accessibilitat. El nou estudi incorpora també la renovació dels equips tècnics i dues noves cabines de ràdio finançades per l'Ajuntament de Vilamajor, una millora que permet ampliar les possibilitats del projecte i continuar desenvolupant nous formats. Més enllà de l'espai físic, expliquen des del mitjà que la nova etapa de Ràdio Vilamajor vol reforçar el seu paper com a espai de comunicació, participació i comunitat, amb noves propostes de programació i activitats obertes a persones amb ganes d'aprendre, crear i comunicar. Entre aquestes propostes hi ha les formacions de ràdio, podcast i creació sonora que s'han posat en marxa aquest curs, així com nous espais radiofònics que aniran incorporant a la programació. El projecte compta amb la implicació de les persones voluntàries que al llarg dels anys han fet possible mantenir viva la ràdio local. Alhora, explica des de la ràdio que continuen oberts a noves incorporacions, persones que vulguin proposar un programa, participar en un espai existent o experimentar amb el podcast o, simplement, descobrir el món de la ràdio, poder trobar-hi un espai per fer-ho.
0: I Sant Miquel de Balanyà presenta una temporada més al cicle de teatre de petit format Escena 6, una programació que enguany se sumarà al Festival Shakespeare de Barcelona amb la funció Macbeth Moet. Andreu.
1: Després de l'èxit de la primera edició, dissabte va arrencar a Sant Miquel de Balanyà la segona temporada d'Escena 6, el cicle de teatre de petit format del municipi. La programació s'allargarà fins al mes de maig i comptarà amb 6 propostes teatrals, a més dels Pastorets com a espectacle complementari. Sentim l'actor i programador d'Escena 6, Ernest Villegas.
13: Tampoc no anar més enllà, crec que l'essència és aquesta, és fer aquestes 6 coses. És un poble petit, de 1.400, i fer una cosa al mes és molt, molt excepcional.
1: Les activitats, el cicle és possible gràcies a la complicitat de l'EMD del Sant Miquel de Balanyà i al programa.cat, una iniciativa que connecta els professionals de les arts escèniques i la música amb els municipis amb l'objectiu d'apropar la cultura al conjunt de la ciutadania.
13: Parlo moltes vegades amb companys de la comarca i per mi una de les singularitats importants és poder fer això aquí, al poble, perquè som del poble, perquè som de Sant Miquel de Balanyà. Però sumar i entendre que hem d'apropar aquesta cultura de petit format.
1: La companyia Produccions de Ferro va ser l'encarregada d'obrir la programació amb aquest carrer dissabte a la Sala Cultural del Teatre. Després hi va passar propostes com Els ocells de la Calòrica, Escenes d'una separació, DG Productions, Pla pel Roig, de Ferran Utzet, Som Vermís, de Ferran Doral i Macbeth Moet, una proposta que representarà en el marc del Festival Shakespeare de Barcelona.
13: Ara, per exemple, una de les grans dificultats que hi ha, per mi, és la negativa a propostes. És a dir, que no a molta gent. I ara tindríem la sort de tenir fins al 29 ple, si volguéssim, de coses.
1: En total, 6 funcions que consoliden l'aposta de Sant Miquel de Balanyà per una programació cultural variada, de qualitat i plural, i que acosten les arts escèniques de petit format al municipi.
0: Sant Joan de les Abadeses rep 3 flors d'honor i un premi especial de Viles Floridors pels jardins de la Torre de la Puda. Isaac Muntades.
10: Sant Joan de les Abadeses ha estat distingit amb 3 flors d'honor en l'edició 2026 de Viles Florides, un projecte en què la vila santjoanina participa des dels seus inicis, l'any 2011. En aquesta ocasió van ser reconeguts 177 municipis de tota Catalunya. La iniciativa, que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, va lliurar les distincions el passat 2 d'octubre a Reus. Els premis reconeixen els municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen les transformacions de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Es valora la gestió dels espais verds, l'enjardinament, el paisatge urbà i l'aplicació de pràctiques sostenibles, però també es valoren altres coses. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
14: I no només valora la flor de temporada o no, sinó que valora també com se planifiquen les millores urbanes que es van projectar en els municipis, per tant, la seva sostenibilitat en el seu conjunt, no? El tema de la pacificació del trànsit, el fet que anem reservant espais per les persones enfront dels cotxes, que s'incorporin aquell tipus d'ornament a través de la planta més adequada per cada, no només temporada, sinó per cada zona geogràfica. O desenvolupaments de millora urbana que s'han fet a la Vila Vella, amb el parc de la Muralla, amb la recuperació del safareig de la Font d'en Roca, amb la compra dels jardins de la Torre de la Puda, amb tota l'actuació de pacificació que s'ha fet al centre. Tot això ha anat sumant per mantenir-nos a les 3 flors.
10: No hi ha cap municipi que tingui 5 flors. Hi ha molt poques poblacions que en tenen 4, que solen tenir més habitants i més recursos. El Premi Especial valora la recuperació dels jardins de la Torre de la Puda respectant-ne la vegetació i els dissenys originals. Van ser creats el 1954 a partir d'un disseny del paisatgista Joan Mirambell, executat pel jardiner local Antoni Vinuesa. El consistori va adquirir la finca el 2012 per recuperar-los i obrir-los al públic. Un procés que va culminar amb la seva inauguració l'any 2022 després de diverses actuacions de jardineria, il·luminació, accessibilitat i seguretat. La documentació gràfica dels jardins de la Torre de la Puda també ha comptat amb la col·laboració del grup fotogràfic Abadeses, que hi va realitzar una sessió fotogràfica.
0: I prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió el divendres 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Enric.
12: Així és, Ona, i és que, com bé dius, les quartes Resiolimpiades del Vallès reuniran a prop de 400 persones entre participants, monitors i persones voluntàries en una trobada esportiva i social dedicada a les persones grans que enguany té el lema Som grans i seguim aquí. Les Resiolimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la residència Maranata, la residència El Racó, el centre de dia Les Teixidores i la residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres, professionals, administració i comunitat. Durant la jornada, els participants prendran part en diferents proves esportives adaptades a les seves capacitats, de manera que l'edat, una mobilitat reduïda o l'ús d'una cadira de rodes no siguin pas un impediment per participar. L'objectiu no és buscar grans marques esportives, és moure's, compartir, riure, esforçar-se, animar els companys i descobrir que encara hi ha molts reptes per viure. Per això, a les Resiolimpiades, tothom hi té cabuda i expliquen que tothom pot sentir-se guanyador. Un dels principals objectius d'aquestes Resiolimpiades és contribuir a canviar la mirada que la societat té sobre l'envelliment. Fer-se gran no és deixar de formar part de la comunitat, expliquen des del consistori. Les persones que viuen en una residència o assisteixen a un centre de dia continuen sent veïnes del seu municipi, amb interessos, capacitats, emocions, ganes de relacionar-se i dret a continuar participant activament en la societat. El projecte, en definitiva, pretén...

0: I som dimarts, per això. Avança, avança de pressa la setmana, avança de pressa aquest mes d'octubre. I ho fa després d'un cap de setmana on el temps ha sigut molt assolellat, no hi ha hagut gaire incidència meteorològica i amb unes temperatures molt agradables, força altes durant les zones centrals del dia i només un mica de fred a la zona del Pirineu. Continuarà aquest ambient estable, però avui tenim una petita, molt petita, petitíssima entrada de vent de llevant, i això fa que tinguem molta, molta humitat, tenim molts núvols baixos i unes temperatures força suaus també aquesta nit. Tot això degut a això, aquest flux de vent de llevant que fa que les temperatures es mantinguin força, força suaus a la nit, que no baixin gaire les temperatures. I aquest matí tindrem això, bastants núvols baixos, molta humitat, i no es descarten fins i tot quatre gotes a la zona del prelitoral. Si es creuen a caure, seran quatre gotes, molt poca cosa. A les dues centrals del dia, l'ambient continua suau, les temperatures força altes, s'aproximaran als 23-24 graus de màximes. Unes temperatures, com deia, molt i molt agradables. De cara a la tarda continuarà aquest flux molt petit de vents de llevant i que farà això, que hi hagi bastanta nuvolositat, però al principi no tindrem cap precipitació. El temps continuarà bastant estable fins dijous o divendres. Tots els mapes indiquen que a partir d'aquelles dates pot canviar notablement la situació meteorològica, però falten molts dies i ja ho anirem desgranant i ho anirem explicant aquí dia rere dia. Moltes gràcies, molt bon dimarts, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu Jiménez, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Ona.
2: Avui som dimarts, per tant, ahir era dia festiu. No sé si després d'un dia festiu, avui el servei de l'R3 va amb problemes o de moment normalitat.
3: Els trens funcionen bé, per tant, normalitat.
2: Normalitat en el servei.
3: Com sempre, el que sabem, de la Garriga a Puigcerdà, la Tor de Carroll i el servei ferroviari. Entre Ripoll i Puigcerdà també tens l'opció del bus i, evidentment, des de Barcelona, és a dir, des de Fabra i Puig fins a Puigcerdà, també hi ha el servei alternatiu amb bus a causa de del desdoblament de la via per aquestes obres.
2: Doncs situació bona a l'R3. Pel que fa a les carreteres, la C-17 com està?
3: A la C-17 en el Vallès Oriental sí que trobem més retencions per la zona de Parets del Vallès en sentit Barcelona, i pel que fa aquí a Osona, destacar que a Gurb ja la calçada està restringida per obres i pot ser que els cotxes que vagin direcció a Ripoll es trobin una mica de congestió a causa d'aquesta calçada restringida.
2: Doncs aquesta és la situació a l'R3 i a la C-17. Moltes gràcies, Andreu.
3: A tu, Ona.

0: entrar a publicitat i després amb l'entrevista farem una repàs de la portada que va sortir d'ahir al 9-9. Andreu, explica'ns.
1: Doncs mira, una, el repàs de la portada del 9-9 d'ahir, destacar el titular, doncs, que jutgen a 13 membres d'una associació canàbica d'Osona acusats de traficar amb droga, on els estatuts deien que es dedicaven a l'estudi de les plantes, però la fiscalia els acusa de venda indiscriminada. I pel que fa a la imatge destacada, ha sigut un cap de setmana llarg amb el pont del Pilar. I bé, doncs aquí a Osona hi ha hagut la Fira del Bolet, concretament a Seva, on aquest any els bolets, de moment, ha plogut, però no ha plogut el suficient perquè comencin a arribar.
0: Exacte, haurà de sortir d'aquí poc els bolets.
1: I el que llegim doncs, al peu de la imatge del 9-9 de la portada, doncs, que la temporada de bolets es fa esperar. I bé, a la imatge doncs, que veiem del 9-9 és d'una parada plena de bolets i de gent, doncs, evidentment, comprant-ne.
0: No sé si hi ha algun tema més a destacar, Andreu. Destacar.

0: Ah, bé, també, evidentment, que la portada fa, té el, o que gràcies té el seu raconet, encara que ja va ser el tema principal de la portada del divendres. I bé, el derbi d'hoquei per al Manlleu, cap de setmana en llevo d'esport, i també doncs, el Dia Mundial de la Salut Mental, vaig veure que no bevia per plaer, sinó per necessitat. Un exemple,
1: un testimoni,
0: doncs, un testimoni de d'algun problema de salut mental.
1: I pel no que sé, fa a la portada això, del nou, ràpid, del Vallès,
0: doncs, continuen el tema principal a destacar, doncs, que a causa dels aiguats de fa una setmana a Vilanova del Vallès, una de les poblacions més afectades, doncs, hi ha voluntariat de suport en aquest poble. Desenes de persones estan col·laborant per treure vehicles de pàrquings inundats i amb tasques de neteja. I a la imatge es veu, doncs, un cotxe ple de fang que va acabar, doncs, en així per culpa d'aquestes pluges.
1: Doncs, Andreu, moltes gràcies, i aquestes són les dues portades del diari del 9-9. De...
2: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No los...
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo...
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. 90.
2: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest pròxim dissabte, Sant Joan de les Abadesses serà l'escenari de la segona edició de la Fira de la Tardor, una mostra que ha arribat per quedar-se i que vol consolidar-se en una situació, en una substitució, perdó, de la Fira de la Carbassa. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Sí, avui a l'estudi de la Veu de Sant Joan tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Ramon Roquer, que també és el regidor, entre altres coses, de promoció econòmica, turisme i comerç. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres un cop més.
4: Bon dia a vosaltres, per invitar-me.
3: L'any passat es va celebrar, alcalde, la primera edició d'aquesta nova fira, que venia a recollir una mica el llegat de l'antiga Fira de la Carbassa. No sé com en valora la seva implantació, si creu que es consolidarà, i el millor de tot és que no hi va haver any de transició, que una va substituir l'altra directament.
4: Sí, estic convençut que anirà bé. De fet, l'any passat vam quedar sorpresos de lo bé que va anar, aquesta evolució, no?, que apuntàvem, no?, des que veníem d'una Fira de la Carbassa amb molt d'èxit, evidentment, amb una personalitat molt forta. Aquesta Fira de Tardor, que pretenia recollir el llegat d'aquesta Fira de la Carbassa, però també incorporar en la pròpia fira altres productes de tardor, que la tardor és un molt bon moment perquè tenim uns fruits boníssims, no?, sobretot per la gastronomia, per la casa, per la llar, i ens va semblar molt adequat potenciar tots aquests fruits de tardor i potenciar molt més la tardor. Finalment, també és veritat, va ser una evolució necessària, obligada d'alguna forma, les coses totes tenen un inici i un final, i finalment la Fira de Carbassa, doncs, després de moltíssimes edicions i de molt d'èxit, va arribar a un punt, no?, en què tots els voluntaris i tota la gent que l'impulsava, doncs, van dir, doncs, bueno, doncs, fins aquí ha arribat la nostra energia, i a partir d'aquí, doncs, amb la Unió de Botiguers, l'Ajuntament i també voluntaris, col·laboradors i entitats del municipi, tots abocats, doncs, amb aquesta Fira de la Tardor.
2: Clar, perquè, és a dir, l'anterior Fira de la Carbassa tenien com a principal atracció que els carbassaires portaven carbasses gegants al municipi. No és el cas d'aquesta, però sí que sembla que la carbassa, doncs, també tindrà un gran protagonisme i que també hi haurà activitats, doncs, que se centraran en aquest fruit, no?
4: Sí, la veritat és que ho apuntaves, la Fira de la Carbassa, el seu principal èxit eren les carbasses gegants. De fet, tot aquest món de la carbassa i la carbassa gegant va tenir els seus moments en què hi havia molts cultivadors que cultivaven carbasses gegants. Els últims anys ja va començar a costar moltíssim tenir carbasses gegants, perquè cada vegada eren menys els cultivadors, i per tant la pròpia fira perdia aquest atractiu. Per tant, a l'hora de dir seguim amb la Fira de la Carbassa, però el sol fet tan sols de no tenir, no?, el principal, diguem, allò estrella, no?, que era el concurs de carbasses gegants, vam decidir ampliar una mica la mirada i, per tant, doncs, potenciar tot el que és el fruit de tardor, sobretot també la carbassa, perquè veníem d'aquests anys i, per tant, també a la comarca, Sant Joan i comarca, ja havíem aconseguit, doncs, que molts cultivadors col·laboressin amb la Fira de la Carbassa, i per tant aquests segueixen ara col·laborant amb la Fira de la Tardor. I com molt bé apuntaves, per tant, segurament la carbassa acabarà sent un 80% de la fira, perquè les parades que ens venien, doncs, ens segueixen venint, però és veritat que perdem aquest concurs de carbasses gegants, però aquest any introduïm un concurs de carbasses originals, perquè finalment, doncs, és una època de moltíssima carbassa, tenim molts cultivadors que volen col·laborar de la comarca, i penso que està bé que continuem també cuidant-los, no?, i entre tots, doncs, posant en valor tot aquest producte de tardor, i per què no la carbassa, que venim d'aquest llegat, com dèiem, no?
3: Tot i així, alcalde, ara deia això, que les carbasses, doncs, aquests últims anys, els cultivadors els hi costava molt portar-les, també eren molt més petites per al tema de la meteorologia, no?, perquè tampoc plovia en excés, no?, i això era un problema per ells, perquè no eren tan grosses, no tornarem segurament a veure carbasses de 800 quilos, vull dir, això és una cosa molt complicada, com vam tenir aquí a Sant Joan de les Abadesses, però potser sí que a la llarga, potser un dels objectius seria que, si més no, una petita mostra, no sé si ho han pensat, és molt complicat, entenc?
4: No, sí, realment és complicat, i ho apuntaves, el canvi climàtic també va afectar aquest cultiu de carbasses gegants. Finalment eren les mateixes carbasses les que havien d'anar passant fira a fira de la carbassa al nostre país. Aquestes carbasses moltes vegades no eren prou resistents com per poder anar passant fira a fira, i per tant les anaven perdent. Com et deia, de fet era fruit de que cada vegada hi havia menys cultivadors que s'atrevissin a apostar per la carbassa gegant, i jo crec que les coses finalment, mira, passat uns anys, doncs ara penso que hem de seguir apostant per tots aquests fruits de tardor, hem de seguir apostant per la carbassa, sobretot en zones que també encara podem tenir molts cultivadors i que la carbassa és molt present durant aquesta època, però bueno, però també doncs, donar-li presència doncs, a les castanyes i altres fruits propis d'aquesta època, el moniato, etc. De fet, a la Fira de Tardor se'ns hi han sumat establiments de la Unió de Botiguers, que també doncs, ens aportaran productes elaborats, locals, i que enriqueixen moltíssim la pròpia fira. De fet, hi haurà activitats durant tot el dia, no sé si voleu que a poc els vagi explicant, i per tant, el que nosaltres volem és que tot el visitant i també gent del municipi que es volqui a la fira, que vingui, que s'apropi Sant Joan, passi un dia de gaudi amb amics, companys, família, i que per tant també pugui emportar-se'n cap a casa doncs, aquesta carbassa, aquest fruit de tardor, i que s'ho hagi passat bé. Finalment, les fires, a part de ser un aparador del municipi, posen en valor també el territori, la gent que hi viu i també aquesta hospitalitat, no?, que volem mostrar quan organitzem qualsevol esdeveniment i volem acollir persones que s'apropen per conèixer una mica més el municipi per compartir amb nosaltres aquesta diada.
2: Clar, la mostra s'ubicarà a la plaça Clavé. Explica'ns una mica doncs, quantes parades tindrem i també doncs, quins productes es demana que portin els paradistes. No sé si s'intenta que siguin homogenis en aquest sentit.
4: Bueno, bàsicament nosaltres farem això, no? És a dir, a la plaça Clavé ens hi queben una trentena de parades, totes elles s'ha demanat que fossin de producte de tardor, hi haurà alguna d'artesania, poqueta cosa, però bàsicament doncs, decoració i producte de tardor, amb molta carbassa, amb castanyes, em deia, amb moniato, amb varietat d'aquests productes, també de decoració, no només de pensant en la gastronomia. Tindrem també una noia que fa escultura a través amb una carbassa i, per tant, tall de carbassa. Podrem esmorzar i dinar amb entrepans de botifarra amb bolets. El bolet també esperem que sigui present en la fira. I tindrem aquest concurs de les carbasses més originals. Ens animaran la fira, els grallers del poble, tindrem tallers infantils, amb temàtica de fruits de tardor i de carbassa. A la una tindrem una mostra de balls de country. També a la tarda tindrem una exhibició de batutaga per dinamitzar la fira. Per tant, nosaltres estem convençuts que serà doncs, un dia concorregut amb molta gent, amb activitats per tots, activitats també pels petits, que finalment doncs, són els que volem que s'emportin una bona sensació d'haver visitat Sant Joan les Abadeses. I també m'agradaria que els cultivadors i que tothom que s'apropa amb la seva parada a Sant Joan, amb la il·lusió d'oferir doncs, aquest producte, passat el dia, no? Doncs veiem aquestes paradetes ja més buides de producte, que això vol dir que haurà anat bé i que tothom podrà tornar a casa supercontent.
3: Ara ho deia l'alcalde, però també per ampliar, la gastronomia tindrà un pes important en aquesta fira, vull dir que al final és una fira de tardor, que com deia hi ha aliments que només estan en aquesta època de l'any o que és el seu moment, no? És el moment del producte, no?
4: Sí, l'any passat va funcionar molt bé, aquest any ens participen més d'un restaurant amb producte propi, algun establiment de menjar per emportar, alguna pastisseria que també ens participa amb el seu producte. Jo he de dir que l'any passat la parada de producte local va funcionar molt bé, es va vendre molt bé, perquè és un producte ja elaborat, en què es pot comprar ja pensant en el dinar o pensant en el sopar o pel record, de dir, quan arribem a casa doncs ho provarem, i va funcionar molt i molt bé. Jo penso que és una de les d'aquelles parts que si les fires poden introduir, no?, aquesta petita part gastronòmica, tothom ho agraeix moltíssim. De fet, aquest any potenciem molt a través d'un restaurant el poder esmorzar amb botifarra de bolets. Jo he de dir que a la Fira de la Carbassa funcionava molt bé, llavors feien botifarra de carbassa i funcionava molt bé tant per esmorzar com per dinar, a veure si aquesta botifarra de bolets agrada, i també, per tant, funciona molt bé.
2: Clar, també explica'ns, perquè no sé quina ha estat la resposta del comerç local en aquest sentit, i no sé si també hi participa el comerç local d'alguna manera a la Fira.
4: Sí, el comerç local, de fet, forma part de l'organització, juntament també amb l'Ajuntament i altres entitats del municipi doncs, que es volquen amb la fira, perquè finalment el que volem és que sigui un dia també un punt festiu. No? La Unió de Botiguers, precisament, la fem dissabte, perquè dissabte tenim els comerços oberts i ells, precisament, durant l'any el que volen és que el municipi sigui capaç d'organitzar esdeveniments firals, que tinguin èxit, que tinguin identitat i que puguin funcionar. De fet, des de l'Ajuntament fa molts anys que apostem no tant per la quantitat, sinó per la qualitat d'aquells esdeveniments que fem, que estan ben marcats en el calendari, que els fem sempre amb col·laboració de la Unió de Botiguers i amb altres entitats, i de fet és el producte que acaba funcionant. Per tant, entre tots ho fem, i esperem doncs, que la Fira de Tardor sigui, com deia, molt concorreguda, molt visitada, ens funcioni, i penso que aquesta participació que apuntaves del comerç local és bàsic. Des de l'Ajuntament, amb molt bona voluntat, amb molta il·lusió que es vulguin fer les coses, si no hi ha la implicació real de la gent del poble, és molt difícil que les coses funcionin.
3: Mm-hmm. També en repassar una mica les activitats d'alcalde, que les entitats del municipi sí que hi tindran un pes important, sí que hi seran, hi haurà diverses actuacions previstes, no? La programació del dia que ens faran, expliqui'ns en detall, i això, que s'hi volquen, no? Que això és el més important, no? Que les entitats hi són.
4: Sí, de fet, nosaltres aquest any tenim la participació dels grallers, que passaran al matí. Tenim una entitat que es diu Ubuntu, que farà doncs, també els tallers infantils. Tenim una entitat que balla country, i ells també volen estar a la fira, i per tant ens animaran, com ho fan en moltes fires, amb molt d'èxit, amb un magnífic ball de country d'assaig, que per ells acaba sent un assaig, però per tots nosaltres acaba sent un gaudi. I també a la tarda tindrem el Batutaga amb una mica de soroll, però també per animar una mica la festa, i més tallers infantils. Durant el dia, el que apuntava, no? Té molt d'èxit l'escultura de carbassa, molt d'èxit, i aquest any la tornem a tenir. Per tant, jo penso que la dinamització de la fira està garantida, i que l'èxit de la fira, si tenim la sort de que ens acompanyi una mica el clima, la Fira de Tardor de Sant Joan de les Abadeses, estic segur que serà un èxit un any més.
2: I per anar acabant, a Sant Joan de les Abadeses també es fan fires durant tot l'any, i també un munt de festes i activitats destacades. No sé si és important fer-ne en una època de l'any en què hi ha menys turisme també, i per al final dinamitzar el municipi d'una altra manera, no?
4: Sí, la veritat és que la tardor per nosaltres, per la zona, és una bona època. Encara tenim doncs, molt de turisme, sobretot vinculat a aquests productes de tardor. Segurament el producte estrella seria el bolet, no? Aquest any també una mica degut, no sé si el canvi climàtic, els bolets ens estan arribant tard, i per tant tenim aquí un impàs abans doncs arriba la neu, no? Però bueno, per tant jo penso que és important aquestes fires de temàtiques d'aquesta època, són molts els municipis que s'hi apunten. Nosaltres de fet he d'avançar que el mes que ve, el dia 14 de novembre, també estem preparant una fira així més, en diem fira rural, que vam tenir ja un primer exemple al juliol i que també va funcionar molt bé, i bàsicament és per això, no? Per intentar aportar aquell plus de dir, home, generem oferta perquè el territori i el municipi s'ho mereix, però a la vegada és una època de l'any que tenim molts visitants i també hem de ser capaços de generar oferta per seguir sent atractius com a poble i com a territori. Jo crec que Sant Joan, que és un poble doncs, que a poc va creixent doncs, amb infraestructura turística i comercial, en el sentit de que manté molt bé encara el comerç, doncs penso que hem de seguir en aquesta línia, apostant entre tots per posar en valor el municipi, perquè acabem sent aquest recurs turístic, no? Aquesta destinació turística que jo crec que els últims anys ens hem anat guanyant a pols, picant molta pedra i seguint creixent.
3: Doncs moltes gràcies a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per explicar-nos doncs, totes les activitats d'aquesta Fira de la Tardor, un cap de setmana tapeït també a Sant Joan de les Abadeses, perquè també tenim molts dos dies trial de Santigos a Clàssic, per sí, tant, sí. Motor
4: i trobada gegantera comarcal. La
3: exacte.
4: Veritat és que, i doble audició de sardanes amb castanyada el diumenge a la tarda, d'activitats moltíssimes tot el cap de setmana, i només m'heu deixat parlar d'una.
3: Exacte, no tenim temps per més. Moltes gràcies, alcalde.
4: A vosaltres. Fins una altra.

0: I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez. Guillem, bon dia de nou.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé. Cap de setmana llarg, eh?
1: Cap de setmana llarg, hem pogut descansar, hem pogut agafar forces i tornar, evidentment, amb totes les ganes aquí al Territori 17.
0: Exacte, com sempre.
1: Tot i que hi ha gent que no ho ha fet, eh?
0: Ja.
1: Mira, en Claudi.
0: A veure, en Claudi.
1: En Claudi ens diu, avui he anat a comprar. He treballat unes quantes hores i he anat a classe de pilates. Avui només se celebra Santa Pilar i prou.
0: Molt bé.
2: A classe de què? Pilates?
0: De pilates.
1: Un dia 12 d'octubre, eh? Atenció, eh?
0: I... Pilar, pilates, està bé.
1: Evidentment, evidentment. Tot i que en José Luis ens verbalitza allò que tots pensem i ens diu que agradables els caps de setmana de 3 dies. Increïble que només un dia més de descans pugui provocar tanta diferència.
0: És que jo crec que hem de promocionar a partir d'ara 3... El cap de setmana són 3 dies, no 2 dies.
1: Farem un partit polític i la nostra única proposta serà...
0: Us guanyaríem molts vots, jo penso.
2: Jornada laboral 10 hores, 4 dies i ja està.
1: Va, aquest usuari respon això. Diu, si tots els dilluns fossin no laborables, el món seria un paradís. I seria el que fes falta.
0: 100%.
1: Va, que l'Andreu s'ha trobat, atenció, amb un cop de realitat. No sé si ets tu, Andreu, o no.
2: A veure si soc.
1: He tret un bitllet de 50 per pagar el bon preu i la caixera m'ha dit 82 euros. I fins aquí la meva anàlisi de la terrible inflació que patim.
0: Fatal, això.
1: A mi, he de reconèixer que fa 2 setmanes em va passar, que vaig anar refiat dels diners que portava al súper...
0: I no, et van faltar, oi?
1: I vaig haver d'anar a buscar més diners per pagar allò
0: mi momento más humilde.
1: Va, l'Helena, reconeix que la vida adulta resumeix en 4 simples coses. Tot està car, no sé què menjar, estic cansada i ibuprofè.
0: Sí. Sí.
1: Esteu bastant d'acord amb
2: no.
1: això?
2: No. Que victimista.
1: Depèn també de la gent.
0: I de la situació també.
1: Va, aquesta també està bé de tant en tant. Ens diuen, m'he quedat a casa tancat tot el cap de setmana i honestament em sembla un gran pla.
0: Sí.
1: Per què no?
2: Why not?
0: Bueno, al final, repòs, descans, està bé.
1: Cuidar, llegir, no sé, netejar.
2: Sí. Jugar a la consella.
0: Exacte. Fer neteja.
2: Mira futbol, que ha tornat.
1: I no sé si us sumeu amb això de la Noemi, que ens diu, no puc amb la precampanya. De veritat, quina mandra.
0: Queden 8 setmanes encara, eh?
1: Només 8?
2: No, menys.
0: Menys? 7?
2: 6?
0: Pensa bueno, podríem fer un countdown, també. De quan queda per les eleccions.
1: Sí.
2: Estan en precampanya constantment, eh?
1: Correcte.
0: Això també és veritat.
1: Va, també fa mandra això que ens diu en Santi avui. Ens diu, he escoltat a un noi dir més de 3 cops, bro, a la mateixa frase. Li he donat el carnet de família nombrosa.
2: Doncs això li puc donar a més d'un amic meu, eh?
0: Sí.
1: Ai, tenim temps per 3 per acabar molt ràpides?
0: Podem fer una més.
1: Una va, doncs, per exemple...
0: La que tu vulguis, Guillem.
1: Aquesta, la d'en Rafa, que ens diu... Els que diuen que fer classe de 8 o 9 del matí és una aberració perquè pobres nens s'han d'aixecar molt d'hora, no en deuen haver fet de les 2 a les 3 de la tarda. Es veu que és molt beneficiós per a tothom.
0: Sí, beneficiós per qui?
1: Entre calors, entre mandres i entre cansaments...
0: I entre cadines a les 4, també?
1: Evidentment.
0: Mare meva.
2: Això és el pitjor, l'últim que has dit.
1: Visca oques,
0: Guillem. Demà més i millor.
1: Esperem que sí.
0: Vinga, va. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu. I ara és moment de seure i fer una parada al nostre cafè cultural.

0: La productora usonenca La Barca porta Amadeus de Peter Schaffer al Casino de Vic, sota la direcció de Pep Simón. L'obra explora la rivalitat entre Mozart i Salieri, marcada pel talent, l'ambició i també la gelosia. I avui tenim ja amb nosaltres aquí a l'estudi amb el director de l'obra, Pep Simón, i també Jofre Verdolet, que interpreta a Mozart. Què tal? Com esteu? Bon dia.
1: Molt bon dia, i gràcies per convidar-nos.
2: Això mateix, gràcies, Ona.
0: Queden uns quants dies encara perquè s'estreni l'obra. Encara esteu en aquest moment d'explicar, de precampanya.
2: Sí.
0: Però m'agradaria començar perquè com és que vau escollir Amadeus, fer aquesta obra? No sé què us va atraure, expliqueu-m'ho.
1: A mi m'agradaria molt saber-ho, també.
2: No, a veure, la veritat és que la gent que em coneix sap que jo amb Mozart tinc una relació especial, propera, ha sigut el compositor de referència sempre, jo sempre explico que em dedico a la música per un enamorament absolut cap a la flauta màgica. Llavors, hòstia, sempre havia tingut la idea de hem de fer alguna cosa algun dia sobre Mozart, però no musical, o no només musical, no? I de fet, part de la conya parteix de que amb en Jordi Arqués, que per cert interpreta Salieri, doncs això, ho havíem anat comentant els darrers anys. Ell havia sigut el director escènic d'una òpera que vaig estrenar quan era més jove, Mozartiana, sobre Mozart, no? I a partir d'aleshores ja havíem començat a fer càbales d'algun dia hem de fer alguna cosa sobre Mozart. I de fet jo vaig anar de viatge a Salzburg, la ciutat natal de Mozart, fa any i mig, i allà se'm va encendre la bombeta i li vaig dir: Jordi, hem de fer això, farem Amadeus. I llavors vam embolicar amb Pep Simón, que s'afegeix amb un bombardeig, i aquí ja està, ja ho vam tenir encès.
1: I aquí embolicat amb dos friquis de Mozart, perquè són, t'ho juro, estan sonats amb Mozart. A mi m'agrada, però el seu és malaltís. I bueno, sí, aquí embolicat amb aquesta meravella de projecte.
0: Clar, amb dos friquis de Mozart, però com és el fet de treballar amb ells i també de poder com recrear tot l'univers mozartià? Com ho heu fet això?
1: A veure, primer de tot, esclar, nosaltres, quan llegeixes l'obra, t'imagines un muntatge espectacular, gran, amb dimensions, etcètera, etcètera, i realment hem anat pel contrari, mirar de fer una cosa petita. També ens interessava el fet d'allargar-ho una mica més, i per tant fer-ho en un espai més reduït, això ens afavoria. I llavors, després de pensar i investigar diversos locals, hem anat a parar molt, molt ben atesos, doncs, pel casino de Vic, i això ja hi dona un caire diferent al muntatge. Més proper, més íntim, més... I això per una banda. I per l'altra, doncs, el tractament que estan fent dels personatges també és molt suggerent, és molt diferent. Hi ha uns personatges que són els Venticelli, que en el text són més o menys secundaris o menys, fins i tot, potser. I aquí estan agafant un protagonisme molt important. Tota la part escenogràfica, vestuari, tot això ho estem cuidant molt, moltíssim, i l'avantatge és que l'equip és un equip excel·lent.
0: Quan sou més o menys treballant en la producció?
2: Som 7 actors, en Pep que dirigeix, la Jussi que ens fa de Joan de direcció, llavors tenim en Juanca Moreno, que és un crac, que és un fiera, que fa tot l'apartat d'escenografia i vestuari, i en David Parera, que fa la il·luminació. Mm. Aquest és l'equip, 12 persones, em sembla.
0: Al final, Amadeus és una obra i una història que és coneguda. No sé si heu tingut algun repte per... No sé si heu volgut buscar fer-la diferent, o no sé... Amb què us heu volgut inspirar? És a dir, fer una cosa totalment diferent?
2: Convé, diguem-ne, posar sobre la taula un tema, que és que l'obra de teatre aquesta justament és prèvia a la pel·lícula. Mm. Diguem-ne, esclar, tothom recorda la pel·lícula de l'any 84, no? Però justament aquesta pel·lícula es basava en l'obra de teatre, que és original, que és prèvia, i que, de fet, per cert, ja s'havia fet en català. Fa 27 anys es va fer produir per Focus amb en Lluís Soler, d'aquí a casa nostra també, fent de Salieri, i en Roger Pera fent de Mozart. Llavors, l'espectador que hagi vist la pel·lícula reconeixerà directament moltes escenes. Hem de dir que la mítica del final de Mozart dictant el Requiem al llit de Salieri, aquesta no hi és. Aquesta no us l'espereu, perquè aquesta no hi és. Però, ostres, és xulo. Com a espectador que has vist la pel·li, de seguida veus el paral·lelisme. però més enllà d'això, que és molt evident, nosaltres hem fet ben bé la nostra pròpia versió. A més, el teatre, en Pep ho explicarà molt millor que jo, permet situacions o dinàmiques que el cinema no permet, és clar, i al revés, suposo.
1: Sí, sí. I de fet els personatges pràcticament estan tots en escena o quasi, eh? I això també és un tret característic. També l'estètica predomina el daurat amb tot el muntatge, escenes més fosques, més... Llavors, esclar, disposem d'aquest magnífic espai que és el casino, que ja ens dona un caire així més majestuós, més... I aprofitem tot el que podem.
2: Exacte.
1: Del casino.
0: I clar, al final Amadeus va relacionat directament amb la música, vull dir que al final la música acaba sent un personatge més. Com l'heu treballat a dins l'obra, tot el tema musical?
2: Bé, en la obra mateixa, diguem-ne, ja se cita molt clarament quan intervé la música i quina música és. Pràcticament totes les vegades es diu quina música exactament ha de sonar, no? Per tant, evidentment, això hi fem un cas pràcticament escrupolós, sobretot perquè, clar, aquesta obra, bàsicament el que explica és els 10 darrers anys de la vida de Mozart, des de la perspectiva ficcionada de Salieri, perquè es van conèixer, però ni de lluny van ser els rivals, fins a l'un a l'altre, enviar-lo fins a la mort, això no va passar, però sí que tot el que passa a nivell musical és real. Per tant, hem volgut ser molt prudents amb això, molt curosos, i efectivament que la música en el muntatge té un pes específic important. Sonarà molt de música de Mozart, una mica de Salieri, no gaire. Però crec que l'espectador, la música ajuda molt a viure aquests últims anys de la vida de Mozart, especialment a través de les seves òperes, que és el gènere en el que més va excel·lir, pel qual més ha estat recordat.
1: I des de l'apartat musical també estaria bé de recordar que també hi ha música en directe. I disposem, gràcies a l'Escola de Música, als quals agraïm ja la seva col·laboració, d'un clave que en algun moment s'utilitza com a instrument que sona en directe.
0: I clar, Amadeus parla de gelosia, també parla de mediocritat. No sé si aquests dos conceptes els podríem relacionar o els podríem portar a l'actualitat. No sé si voleu que també l'espectador s'emporti això, no? Que faci aquesta relació del passat amb l'actualitat, no sé. Us ho deixo sobre la taula.
2: Bé, de fet, des del primer moment de l'obra passa això, no, Pep? De fet, Salieri el que fa a l'inici de l'obra és convidar el que ell en diu els espectres del futur, que és el públic que l'està veient en aquell moment, a fer-se presents, a anar-lo a trobar en aquell moment que ell explica la història, que és a inicis del segle XIX, perquè siguin partícips de la història que ell els explicarà, que és com va matar Mozart, no? Per tant, des d'aquest moment l'espectador se sent absolutament interpel·lat perquè és el 2026, en realitat, l'espectador que està veient allò, no? Però, de totes maneres, evidentment, el que li passa a Salieri, diguem-ne, que és... Hòstia, jo sóc un tio que m'ho curro, que tinc una vocació clara, tal, no sé què, però és que no me'n surto més. I n'hi ha un altre que és un beneit, però que ho peta, que és un geni. Això ens passa encara a l'actualitat, això passa cada dia, no? Vull dir, hi ha molta gent que se sent així, per tant, efectivament, és clar que és un tema universal, sí, sí.
1: I l'hem treballat en el muntatge des del punt de vista més que racional, des del punt de vista emotiu, no? Com viu tot el que li està passant Mozart, com viu el que li està passant Salieri i la relació, també. I des d'aquest punt sí que pots fer el traspàs a la història o la història verídica o no de la seva relació, però sempre partint de l'emoció.
0: I ja per acabar breument, què voleu que s'emporti l'espectador després de veure Mozart? No sé què voleu que s'emporti.
2: Sí, jo ho tinc bastant clar, és a dir, jo soc una persona que dedico la música clàssica i que sempre intento apostar perquè la gent entengui que aquesta gent, abans de ser genis, per exemple, com el cas de Mozart, eren persones. Llavors, Amadeus crec que justament humanitza molt Mozart, perquè tu veus un tio irreverent, borratxo, que fa bromes, que es tira pets, és un personatge molt estripat, però que segur que està bastant a prop de la realitat. Molt més això que no pas quan ens imaginem allà amb perruca i... Ostres! Llavors, això també és una motivació meva personal, no? D'explicar a la gent que Mozart, escolta, era un... Primer de tot, era una persona humana i tenia, bueno, els seus problemes i les seves manies com tothom, no?
0: Com tothom,
2: no?
0: Exacte. Sí. Pep?
1: Bueno, jo diria això... jo crec que sortirà, o esperem que sigui així, amb aquest toc actual de l'obra, amb aquest caire que li estem donant de des del punt de vista de la nostra època, i tocat perquè jo, no, esclar, assegurar-ho no, però en aquests moments que ens falta més d'un mes, ja hi ha escenes que fan posar la pell de gallina, i l'escena, amb la música, el tractament, la interpretació, tot plegat, doncs m'imagino que quan tot això estigui acabat de vestir, espero que s'emportin això als espectadors.
0: Doncs Pep Jofró, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
2: Del 20 al 29 de novembre, crec,
0: exacte,
2: que no ho hem dit.
0: Exacte.
2: I es poden comprar les entrades a Entradium, que és una plataforma online, o si no, al casino.
0: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
2: A vosaltres.
1: A tu, gràcies.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles de Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga. Però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo. Però era inútil, deia coses ben estranyes.

entretenir. Ara més guapa, segur que eres l'Ava, segur que naixia una cosa. Vaig inspirar-me improvisant tota una mímica de gestos. Tu ets aquí, cap amunt, la ciutat s'acaba.

quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà, però ella no hi era al despertar i ara sóc jo qui es troba perdut en el seu mapa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i al repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, volíem dir, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una VAI a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.

0: Comença amb una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitats?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a lo que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, Orgullo.
0: Molt Orgull. Bé. Orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res d'idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Sí, hagués parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Show en Sèrie? Perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà
0: no.
1: a tots en un futur més o menys proper. Fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un, o vaig tenir, millor dit, un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres. Doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic. Després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat. Però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Que no me'n recordo.
1: 14 al 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 al 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit
0: jo
1: amb...
0: Jo només que hi ha una que em va costar molt
1: amb totes. Aire. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui... És a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient. M'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War. It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end. Thought we were winning. No one's winning. Our World War starts Sunday 9:40 on ABC2. Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, el 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que a més també pot passar
2: que hi hagin aquestes restriccions geogràfiques i et digui la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
2: Sí, senyora.
0: Molt bé.
3: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
4: Well, I'm not changed.
5: You just need to take off your hat.
4: You talk as if that were easy.
6: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
7: The post's just arrived, my lord.
8: Heaven.
9: What is it?
10: The king and queen are coming to stay.
11: What?
12: Here we go.
13: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
14: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
15: The royal butler's terribly scary.
16: Stay out of our way.
17: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
18: He wants a clip round the ear now.
19: I need your help, Carson.
20: I'll be there in the morning, my lady.
21: Can I help you at all?
22: I'm Lady Bagshaw's maid.
23: Might as well admit, I like her.
24: She is a scheming little minx.
25: What piffle you talk.
26: There is no need to argue.
27: I never argue, I explain.
0: Tu l'has vist?
2: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada... És una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
2: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que... De fet, és com Suits, n'hem parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga, que està acabada.
0: Sí.
2: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros... però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros és una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
2: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de la, de la sèrie quan s'acaba el 2015. Mm-hmm. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè, ara ho explicaré, una d'elles és Peaky Blinders.
28: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at BSA. Rumors get started.
29: Rumors that there was a robbery.
30: Robbery of what?
31: Speak.
28: I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
32: So that's why they sent a cop from Belfast?
28: Maybe, maybe not.
32: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those things to anyone, you will have.
30: Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet.
28: That's the machine guns now, and it's them that's in the wood.
30: Police are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
33: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
30: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of Cuthbert.
33: My job, to decapitate each one, and by God, I will do it.
1: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.
3: Raise a hand, all those who want to strike.

0: We're looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que... No, jo no he vist Peaky Blinders.
2: Vale.
1: Perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. I jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni, no s'entén una...
2: A mi em va passar això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès, per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és més,
2: tenen
1: molt
2: aquests
1: tancat.
2: Tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18... Peaky Blinders comença el 19, però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula perquè els protagonistes tenen seqüeles de la seva participació a la Primera Guerra Mundial. El protagonista, Thomas Shelby, i molts d'altres doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries... que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, doncs, i té un impacte important. La història ho saben, els relacions d'una família de gàngsters a Birmingham, a dia d'avui, a Netflix i a Prime Video, crec que va ser aquest 2026, molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor... Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí. Ja és sèrie... És sèrie acabada. El 2022, és veritat. Sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War. Doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war?
4: What does Austria want?
5: I mean, what does she want?
6: The English are liars.
7: Turn the army to the east.
8: None of us will survive this war.
9: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie, també britànica, de la BBC, explica en 3 episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie perquè és un altre punt de vista que potser doncs, no es té tan tractat. Malauradament, com l'altra producció de la BBC, a dia d'avui a Catalunya doncs no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril, de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir... de Paco Cerdà vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Bé, jo no me n'he dit.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica, no, evidentment no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans,
2: clar,
1: saps?
2: Que... Per què es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tom, no, a lo que es fa sempre, al per què i al després.
2: Està bé, ara estava mirant. Presentes és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
1: Ens ha passat a molts.
2: Ja saps per on vaig, no?
1: Sí.
2: Me'l va recomanar... Bueno, entre tu i la Míriam me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort, i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
1: Del nostre Paco Cerdà.
2: Del nostre Paco Cerdà. Fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla que és de València, Paco Cerdà, sí. L'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
4: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
5: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
5: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
10: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
12: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
13: She's done nothing wrong.
14: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded.
15: We've lost the matron.
12: Colonel, there is nothing here.
16: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
17: At times like these, men make rash declarations.
18: And I love you, Alice. I just want to make you happy.
12: I had 8 men die on me today. Oldest was 19. You've had surgical experience. As theater sister, he's loaded with morphine.
19: I was wrong. I still need to take advantage.
12: I just need a friend.
20: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
16: Half of your nurses will die before this war is won.
1: Tu diràs.
2: Un altre punt de vista. En aquest cas, minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs, de Peter Rees. El 1914, un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'Anzac parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten, aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho vaig poder confirmar de primera mà. Seguim al mateix any, 2014, també en l'univers mèdic, amb The Crimson Field.
21: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
22: Here at last. Let's get you settled.
23: I love camping.
21: The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you?
24: You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
22: That one's going to be trouble.
24: I'm going to be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
22: In your letters, you ask for forgiveness.
24: I don't ask, I beg.
22: What are you going to do if forgiveness doesn't come?
24: It has to.
25: Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
1: Okay.
2: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure,

0: Centrada la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas, The Passing Bells.
2: His Majesty's Government declared to the German Government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
5: Let them know we're here!
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Excepte el
0: En aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També et diré que resumir els 5 anys sí. de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina.
1: Sí.
0: En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
6: I'm joining the army.
7: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
8: What actually happened to you?
6: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
7: You shouldn't be proud of despising your country.
6: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
7: But to live for, you have something to live for.
6: You know what I want, I can't help.
9: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
7: You always thought he was infallible.
10: He's a married man.
7: Let the chips fall where they may. Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, you acabat?
1: Quina atenció.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietgens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc, Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure...
1: També de la BBC, narra la vida d'una família d'un poble d'Herbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale.
4: We're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home.
5: Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum. I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: una mica...
1: Bueno,
0: fer les 4 de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial. Del 71 al 75 es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills la el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota hi ha les dependències dels servents, el majordom, la cuinera, els lacais de les donzelles, els punxes de cuina, que són els pinxes de cuina. És l'època, per exemple, es tracta en aquesta època la lluita pel vot femení, la Primera Guerra Mundial o l'enfonsament de la Borsa de Nova York al 1929, esdeveniments que van afectant al llarg de la sèrie tant els aristocràtics com els que no ho són. A Prime Video i a Rakuten TV es pot veure aquesta sèrie.
0: Molt ràpid, l'última.
1: Doncs sense tràiler,
0: sí, sí.
1: Mr. Selfridge del 2013 al 2016 comença el 1909 i segueix el fundador dels grans magatzems Selfridge. La sèrie travessa la Primera Guerra Mundial i les seves profundes conseqüències socials, especialment a Londres. Aquesta no es pot veure aquí.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Sergi, que vagi
1: bé.
0: Fins aquí l'Això van ser l'Espai de Sèries d'Ull i de Ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara, a les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
15: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N, l'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
13: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
16: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
16: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
17: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
18: Sí, m'entré per les notícies i aquestes coses que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
19: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
17: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
21: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
20: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé un quart de tres, quatre de cada deu noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
6: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
3: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
7: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
0: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
22: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
23: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
22: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4,5 milions d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
24: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
25: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
2: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
25: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
9: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. I és moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
11: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
10: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
0: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
12: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen

0: I després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
1: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
2: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
1: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 8:45 del vespre i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
4: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
3: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
1: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dedigui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica.

0: Clínica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta, enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sonia Kerr.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, al Penedès, als Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Rivera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saez és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven diuen que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
14: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
15: Sí, m'entré per les notícies i aquestes coses que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
16: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
14: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la Plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
18: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
17: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
19: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
20: El nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
22: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs que comencem a ser la primera ciutat d'Europa a lliurar amiant.
21: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
23: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4,5 millones. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. El IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. El ICI al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: David Navarro, president del comitè, lamenta que, malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
27: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
26: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. Milers de botigues s'adhereixen a la campanya de bons consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, a més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que durant més de 30 anys ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Lixenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Lixenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
4: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Lixenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
7: El Barça és el que
5: ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre falta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
6: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 2:15 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
7: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat, que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
6: En handbol, a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 9:15, a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Agua Santas. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
9: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Agua Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Agua Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
6: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta, mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada al ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sáenz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom, 13 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1879, la patòloga Winifred Ashby naixia a Londres. La seva família va emigrar a Chicago quan ella tenia 14 anys i va ser allà on es va doctorar de medicina. Després d'uns anys a les Filipines estudiant problemes de desnutrició, va tornar als Estats Units on va ser professora de física i química i més endavant va treballar en diversos laboratoris a l'Hospital Central de Chicago i finalment a la Clínica Mayo amb una beca d'immunologia i patologia. La beca va durar 7 anys, al llarg dels quals Ashby va fer contribucions històriques a l'hematologia. Durant les seves investigacions, Ashby va desenvolupar la primera tècnica per determinar la vida útil dels glòbuls vermells en éssers humans, conegudes com la tècnica Ashby. Va concloure que els glòbuls vermells poden estar en circulació fins a 110 dies, una afirmació que, tot i que va ser molt refutada, va resultar certa i fonamental per millorar l'eficàcia de les transfusions de sang i el tractament de l'anèmia crònica. A banda, la seva feina durant la Segona Guerra Mundial, ajudant a avaluar i gestionar l'emmagatzematge i l'enviament de la sang per les transfusions que necessitaven els soldats, va salvar moltes vides. I un any com avui, de 2016, Bob Dylan rebia el Premi Nobel de Literatura per haver creat una nova expressió poètica, en paraules textuals, en la gran tradició nord-americana de la cançó. Sens dubte, amb temes com Mr. Tambourine Man, aquest va ser precisament el tema que va cantar Patti Smith, molt emocionada, a la cerimònia de recollida dels guardons a la que hi va assistir en nom de Bob Dylan. Escoltem Patti Smith amb Hard Rain's Gonna Fall.

0: I ja estem, des d'avui, en la fase final dels pressupostos participatius, el moment en què ens toca votar els projectes que ens agradaria que es duguessin a terme. De les 70 propostes rebudes a la jornada participativa del passat 24 de setembre, se'n van escollir 10, de les quals se'n poden votar 3 com a màxim. En parlarem tot seguit amb en Gerard Quiñones, de Neòpolis. Hola, Gerard.
1: Hola, bon dia.
0: Com sabeu, és l'estudi que acompanya l'Ajuntament en aquest procés. Primer de tot, com va anar la jornada del 24? No sé si va ser fàcil escollir aquestes 10 propostes.
1: Sí, no, la veritat és que va anar molt bé, eh? Vam tenir una participació, si jo no recordo malament, la més quantiosa a nivell d'assistents, si la comparem amb les altres edicions, i amb el sistema que vam aplicar, com amb les altres edicions de treballar en grupets i de més, doncs va haver una participació molt, molt activa dels assistents i bé, i vam acabar seleccionant, com bé deies, les de propostes que ara tenim a votació.
0: T'anava a dir, ara és el moment de la veritat, el moment en què doncs, es voten ja les finalistes. Explica'ns una mica com es fa, quin és és a dir, quantes en podem votar, on s'ha de fer...
1: Sí. Mira, el que fem, com amb les altres edicions, i també aquesta és una qüestió que hem anat reiterant molt els altres que hem parlat amb vosaltres a mesura que avançava el procés, amb l'objectiu de mirar de promoure una mirada de municipi global o més enllà d'una proposta que pugui ser més meva, doncs oferim la possibilitat, que no és una condició, però de votar un màxim de 3 propostes. Per tant, de les 10 que han passat a la final, no només se'n pot votar una, sinó que si ho vols en pots votar 3, en el sentit que si creus que n'hi ha 3 que podrien ser interessants que s'executin, doncs tens l'opció de votar-la. Ara bé, pots votar una, dues o 3, les que es vulguin. I llavors, pel que fa al mecanisme de votació, tenim, com amb les altres edicions, dues possibilitats. Una, que és la que recomanem perquè és la més ràpida per a tothom, que és votar en línia a través del web específic del procés, el participa.santjoandelesabadeses.cat, des d'on també es van poder presentar propostes, perquè ens entenguem. I, per tant, entrant en aquest web pots votar de forma bastant ràpida, seleccionant les propostes que et semblen oportunes. O, si no, també es pot votar presencialment, amb la butlleta que s'ha fet arribar a totes les cases, i amb unes urnes que estan habilitades al vestíbul de l'Ajuntament i al Palau de l'Abadia, a l'oficina de turisme. Val a dir també que si no t'endús la butlleta de casa o volem votar més d'un, les urnes també tenen butlletes al costat. Llavors, i l'altra qüestió important pel que fa a la votació, a part de dir quantes se'n poden votar i com pot votar, és la qüestió del què demanem, perquè aquí limitem el vot per ser rigorosos en el control a les persones empadronades al municipi major de 16 anys. Llavors, per nosaltres, per comprovar que ets part del cens, el que es demana és bàsicament dues dades, el document d'identitat, amb el que em vaig enregistrar o empadronar a l'Ajuntament, i la data de naixement. Amb això el nostre sistema ja pot comprovar que efectivament ets part del cens.
0: El que està bé és que alguna altra cosa positiva de fer-ho per internet és que a vegades s'han detectat errors, no?, d'inici que estan malament, que l'administració té malament, o dades que té, o sobretot dates de naixement que l'administració té malament, no? I se sap justament perquè s'exerceix el dret a vot i es descobreix i es pot corregir, no?
1: Sí, exacte. No ens passa molt habitualment, però mira, a vegades aquests processos serveixen per depurar dades que potser perquè es van introduir fa molt de temps o perquè s'ha produït algun error de picatge o el que sigui, doncs et permet descobrir-ho. En tot cas, si passés això, que és probable que no, però si passa i es comunica a l'Ajuntament, ho podem comprovar i ja garantiríem el dret a poder votar si és que la qüestió és un error a l'hora d'entrar les dades. Vull dir que en aquest sentit cap problema. Ja facilitem un correu electrònic i evidentment el telèfon de l'Ajuntament per contactar amb el consistori en el cas que hi hagi un problema d'aquest tipus.
0: També explicar que algú que es vulgui fer el murri, que no cal que ho faci, però, és a dir, algú que digui vaig a votar en paper, vaig a votar en digital i potser en paper faré 4 butlletes. No es pot.
1: No es pot, això també ho tenim controlat. Si intentes fer el que acabes de dir per internet, voto una vegada, no? I llavors ho torno a provar, el sistema ja t'ho detecta i t'emet un missatge on et diu que aquest usuari ja ha emès un vot. Doncs bé, això és exactament el mateix que passarà i votes per internet i llavors votes, jo no ho sé, 2 o 3 vegades més amb la butlleta en paper. Quan entrem aquell vot en paper, el sistema ens detectarà que aquella persona ja va votar per internet i, per tant, no li podrem entrar al vot perquè ja s'ha emès una votació per aquell document d'identitat.
0: Una de les coses que també trobo interessants dels processos de participació, d'aquest que hem fet en els diversos anys anteriors, és que sempre ja les fases es van compensant, no? És a dir, ara pot ser que algú anés al taller de participació i afavorís unes propostes perquè les creia més interessants. Ara aquestes persones també han de continuar doncs, fent campanya, per dir-ho d'alguna forma, entre els seus socis, si són entitats, entre els seus familiars o veïns o amics, i aquí tothom ho pot fer i tot compensa, és a dir, són com unes eleccions, no, diguéssim.
1: Sí, exacte. A mi em sembla que té, això sempre ho expliquem, no només a Sant Joan, sinó a tots els municipis on treballem amb aquest tipus de processos, que el fet que hi hagi grups, col·lectius, que ara es moguin, no?, per demanar el vot d'una proposta que els sembla interessant i que per això la van fer i que segurament la seva presència a la dinàmica també va permetre que fos finalista, doncs això és una bona notícia. Diguéssim, a d'entrada podríem dir, bueno, clar, és que aquest s'ha mogut més. Doncs bé, és que és legítim, perquè ens entenguem, no? I el fet que tinguem el municipi mobilitzant-se, no?, un grup mobilitzant-se, demanant el vot sobre qüestions locals, no?, en aquesta època que vivim tan convulsa i amb temes tan globals i tan polaritzats a diari, doncs a mi em sembla que és una molt bona notícia, que aquests processos, més enllà, evidentment, de decidir, en aquest cas, el destí dels 50.000 euros, doncs també generin aquestes dinàmiques de poble i de defensa d'inversions que hi ha grups que consideren interessants. Per tant, això sempre ho destaquem, que s'ha d'interpretar com una bona notícia per la salut democràtica dels municipis.
0: Altres anys hi havia propostes que eren més senzilles i que tenien un pressupost més baix i pressupostos més alts. El topall, que és 50.000 aquest any, l'assoleixen totes les propostes, és a dir, només n'hi haurà una de guanyadora. De fet, crec que en totes les edicions sempre n'hi ha hagut una de guanyadora, però es podia haver passat que no, que n'hi haguessin dues, que fossin compatibles i que doncs, no exaurissin tot el pressupost. Aquest any no és així, aquest any o una o l'altra.
1: Sí, exacte. A l'hora d'analitzar les propostes i les que va escollir la ciutadania, que va venir la dinàmica per prioritzar les finalistes, doncs bé, són propostes que, en el cas de guanyar, el que farien és que s'esgotés tot el pressupost disponible. Mm. Bé, això és interpretable. Jo personalment em sembla positiu, perquè quan més diners va la proposta, diguéssim, més impacte pot tenir el seu desenvolupament, no? Però també és veritat que en altres municipis de vegades ens n'han guanyat 3 o 4. Mm. Bé, són 3 o 4 més petitetes, no?, però són 3 o 4, no? Això és una mica, depèn de com tu vulguis mirar, no? Si en tot cas, aquí a Sant Joan, en aquesta edició, com bé deies, com amb les altres també, en guanyarà una, perquè totes són grans, que li en diem, no? I la seva inversió ja esgotaria tots els recursos disponibles, perquè ens entenguem.
0: I això no treu que tu puguis fer un vot, emetre un vot, dos o tres. Vull dir que pots...
1: Exacte. Perquè, a part de tu com a veí o veïna, doncs hi ha altres veïns o veïnes que també votaran, i, per tant, distribuir el vot en diferents podria fer que alguna de les que has votat guanyi, diguéssim. Vull dir que una cosa no treu l'altra.
0: Les propostes que han arribat a aquesta fase final de votació són l'àrea permanent de bike trial i mototrial, la renaturalització del pati de la llar d'infants, la compra d'un vehicle elèctric per la neteja de camins i senders, un rocòdrom interior, la millora dels vestuaris, lavabos i dutxes de la piscina, la creació d'un pamtrack, la instal·lació de banys públics al parc de l'estació, la rehabilitació del gimnàs de BDSM, la substitució dels paviments de cautxú sintètic als parcs i una àrea d'aixopluc a la plaça Barcelona. Quan sabrem exactament quina és la proposta guanyadora?
1: Doncs mira, avui hem obert el període i, com fem habitualment, igual que quan vam obrir el període per recollir propostes, establim unes 3 setmanes. Per tant, el dilluns 2 de novembre és l'últim dia per votar, perquè ens entenguem, aquell dia fins a les 12 del vespre es pot votar. L'endemà necessitarem una mica de temps per entrar les butlletes en paper, perquè les entrarem un cop s'hagi acabat el període, i per tant en poques hores, pocs dies, a través dels mitjans de comunicació municipals i també del web específic del projecte, es podran consultar resultats. És a dir, veure quina ha resultat guanyadora, perquè, com hem dit, en aquest cas serà una, perquè totes tenen un cost de 50.000, i a la vegada ve també veure el percentatge de persones que han votat, el percentatge que representa, per tant, respecte al cens, i a cada proposta el nombre absolut de vots que ha rebut i el percentatge de vots que ha rebut. Per tant, pocs dies després del dilluns 2 de novembre ja es podran consultar resultats. Doncs, i deixa'm dir també que has enumerat ara les propostes. Bueno, has seguit un ordre, perquè clar, hem de posar algun ordre, però això també és un detall, però ens agrada explicar-ho. Cada cop, que, evidentment, amb la butlleta física no podem fer, de moment no podem alterar la física quàntica, però a nivell d'aplicatiu en línia, el que fem és que cada cop que s'entra al web, les propostes apareixen ordenades de forma diferent, en el sentit que les 10 propostes tenen el mateix valor, en les que aquí estiguin ordenades

0: 10 en ordre, també.
1: Efectivament, d'això es tracta. I aprofito per animar a la ciutadania que voti i també que ho faci córrer. Vull dir que quan més participem, jo crec que més valor tindrà el resultat final, i avui en dia que tots anem amb WhatsApps i aplicacions d'aquest tipus, a fer córrer l'enllaç i animar coneguts, companys de l'entitat de la que formo part, pares de l'escola, companys de l'entitat esportiva, veïns, etc. Doncs ens ajudarà a tenir el major nombre de participació possible.
0: I també això, que només en guanyarà una, però posar aquestes 10 propostes en ordre també vol dir que l'Ajuntament pot prendre nota, no?, de cara a futures actuacions, de veure quines són les coses que la gent vol més, no?
1: Sí, exacte, t'indica prioritats, diguéssim. Sempre expliquem que aquests processos són com un embut. Vam començar a obrir l'embut i rebent unes 70 propostes i hem anat tancant l'embut, primer analitzant-les, no?, veient quines eren vàlides, i de les vàlides la ciutadania ha escollit els finalistes. Per tant, al final tindrem... L'Ajuntament també disposarà d'un baròmetre de qüestions que es consideren susceptibles de ser millorades o de generar inversions. I finalment també, com deies, tindrem 10 propostes també ordenades, no? I veurem quines es consideren més o menys prioritàries. Per tant, només aquest fet ja és interessant pel propi municipi, més enllà de la que acabi resultant guanyadora, que també ho és, òbviament, d'important.
0: Perfecte, Gerard, ara sí, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, que hi hagi molta votació, molta participació.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: El passat mes de març vam entrevistar en Martí Bosch, fill de l'Albert Bosch. Ja fa més de 2 anys que fa les seves incursions al món de la música, primer des del rap i des de fa un temps des d'aquest rock dels anys 50. Ara acaba de publicar un tema que ens encanta, aquest Primera Row.

intentar-ho era estúpid. Pere, perquè Cúpid té una davantera que jo esquivo amb un escúpid, un scooter, tu i jo i un tuper, superplan de nubis, sí, en plan de nubis, el déu de l'amor.

0: Abans de la Festa Major vam parlar al magazín amb en Sergi Colomer, cap de colla dels geganters de Sant Joan, sobre la programació dels gegants de la festa, i ella ens va avançar que també estàvem preparant una trobada comarcal de colles geganteres pel 17 d'octubre, que llavors semblava molt lluny, però que ja tenim a tocar. Aquest dissabte, a la plaça Barcelona, serà l'espai al voltant de la qual es faran diverses activitats. Tornem a tenir en Sergi al telèfon perquè ens en expliqui més detalls. Hola, Sergi.
1: Hola, Joan. Què tal?
0: Com va això? Ja està a tocar, això?
1: Està aquí mateix i anem una mica de cul, acabant els últims preparatius i acabant-ho de lligar tot. Ja ho saps com va això.
0: Sí, sí.
1: Sempre a última hora.
0: Recordo que ens vas dir que, i just en aquest vídeo, no sé qui exactament publicava un vídeo, que deia que la tardor és quan més trobades es fan.
1: Sí, sí, sí. És l'època planeta de trobades.

0: més que res perquè també hi ha les festes majors dels pobles de la comarca, llavors ho tenim tot junt. Però bueno, sembla que ja acabem amb això.
1: Molt bé. Explica'ns, ha costat engrescar les altres colles o és una cosa que ja ve de gust?
0: Bé, doncs, bueno, ja fa 3 anys que la fem bastant conscientment, és a dir, que ens vam engrescar de tornar-la a iniciar aquesta trobada comarcal i per agafar força una mica com a comarca també, gegantera. Però nosaltres hem canviat una mica el format i llavors és el que costa. Costa a vegades que la gent pugui adaptar-se a el que tu els hi demanes, que és normal, és totalment normal.
1: De fet, això, no és una trobada gegantera com a tal, simplement plantada i cercavila, sinó que hi ha un munt de coses curioses. Explica'ns una mica com anirà la trobada.
0: Sí, bueno, jo penso, i des de colla que ho hem parlat, jo penso que és interessant canviar una mica la idea que té la gent de les trobades geganteres, no? Perquè, com sempre, fan falta gent que s'apunti en aquests llocs, i jo crec que per una manera d'engrescar una mica el jovent, pues, és fer una cosa més festera, més de tardes, més de nit, més que vegin que és un lloc on anem a passar-ho molt bé. No és una cosa per papes, avorrida, que passa els matins i que no saben què fer amb els nens, sinó que és una cosa que petits i grans ens ho podem passar molt bé. Llavors hem girat una mica, no és una trobada de matins, sinó que serà una tarda fantàstica on passarà moltes coses. Em demanaves que què passarà? Passarà, doncs tindrem una petita fira. Al matí tindrem una exposició de gegants al pavelló, vale? Perquè tota la gent que vulgui pugui passar per al pavelló i veure tots els gegants de la comarca, fins i tot els que no tenen colla. Anem a buscar tots els que ens deixen per poder-los ficar allà amb una petita descripció i dir de on són i quan es van fer i què m'adeixen i tot això. Llavors, a la tarda farem una petita fireta del món geganter cultural català. Bueno, hem intentat sumar cosetes, diferents paradetes, per fer de la plaça Barcelona una petita fira del món geganter. Aquí també hi plantarem els gegants a la tarda, sobre entre 4 i 5 farem la plantada, una cercavila que com a tret particular volem passar pel Pont Vell per poder tenir la imatge de tots els gegants de la comarca al Pont Vell de Sant Joan, que pot ser una cosa maca i que no s'ha fet mai. I després tornarem a la plaça Barcelona, on començarà un concert d'una hora i mitja, fins allà a les 9:30 o així. També hi haurà food trucks per si la gent vol sopar una mica allà. I llavors farem una rua golfa, ni diem golfa, però vol dir nocturna, on no tocaran els grallers, sinó que hi haurà una xaranga per fer música i fer ballar els gegants.
1: Molt bé. I per acabar, em sembla que també hi ha un remat final amb en Limonetti,
0: Exacte, llavors per acabar la festeta tindrem una horeta i mitja de DJ a la plaça Barcelona per acabar d'arribar fins a les 12 si la gent vol allargar la festa.
1: Parlaves dels gegants que ens deixen, no sé si n'hi ha algun que no veurem o els veurem tots els que hi ha a la comarca.
0: Pues mira, ara mateix, a dia d'avui, dimarts, no et puc assegurar alguns. Estem parlant perquè n'hi ha alguns que no tenen colla, alguns no tenen remolc, alguns no... Saps? Llavors els estem gestionant de, mira, aquest te'l venim a buscar. Alguns no tenen propietari, o són propietari de l'Ajuntament i hem d'estar parlant amb ells a veure quina hora us va bé que us l'anem a buscar i el portem i us el tornem i totes aquestes coses. Llavors, la intenció és que n'hi hagin tots els que siguin possibles, com més millor.
1: I després els que siguin sí que ballaran tots o...
0: No, els que estiguin, hi hauran alguns que només els anem a buscar, els deixarem exposats i perquè la gent no els pugui veure, però no els farem ballar. Nosaltres ballarem els que podem nosaltres, però només faltaria que ens caigués un que no és nostre.
1: Sí, sí. Això ja tenim experiència també en el sentit contrari.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs no sé si vols explicar alguna cosa més o si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir.
0: No, jo el que vull és convidar a tothom que si poden venir a passar una estona divertida, amb gegants, amb música, sobretot amb família, pues que ho facin a la tarda, a veure si en respecte al temps, que ara mateix és el que ens fa més por, i si fa bo, pues, que la gent s'animi i passin una estona per la plaça Barcelona o per la cercavila que farem i que vegin que ens ho passarem molt bé, que ens ho passem superbé, que no és una cosa avorrida allò d'anar amb gegants.
1: De fet, mentre parlàvem, he mirat la previsió i he pensat, mira, no diguis res, deixem-ho estar, però hi ha pla B o no?
0: Pla B s'està treballant perquè et passi tot cap a dins el pavelló. Com que ja tindrem el pavelló amb l'exposició de gegants, doncs si a males veiem que la cosa pinta molt malament, doncs ho entraríem al pavelló.
1: Esperem que no,
0: Però esperem que no, Joan.
1: Molt bé, doncs va, Sergi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: I nosaltres marxem, com sempre, escoltant el Més enllà de la Lluna, de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la Setmana Mundial de l'Espai.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

Aquesta setmana passada, la del 4 al 10 d'octubre, s'ha celebrat la Setmana Mundial de l'Espai, una iniciativa impulsada per les Nacions Unides per recordar la importància de la ciència i la tecnologia a l'espai. I les dades no són casuals, perquè durant aquests dies recordem dos moments que van marcar la història de la nostra relació amb l'espai: el llançament del primer satèl·lit artificial de la Terra i l'entrada en vigor del Tractat Internacional que va establir unes normes per l'exploració espacial. Però aquesta història no és només una història de descobriments de coets i de grans conquestes científiques. També és una història d'ambició, de rivalitat i d'alguns errors que ens van ensenyar fins a quin punt les nostres accions poden tenir conseqüències inesperades. Per entendre-ho, viatjarem fins al 4 d'octubre del 1957. Aquell dia, la Unió Soviètica va posar en òrbita l'Sputnik 1, el primer satèl·lit artificial de la història. Era una petita esfera metàl·lica de 58 centímetres de diàmetre, amb quatre antenes i un pes de quasi bé 84 quilos. La seva missió era relativament senzilla: orbitar la Terra i transmetre senyals de ràdio. Un senyal que aparentment semblava insignificant, però que va canviar el món. Per primera vegada, un objecte construït per l'ésser humà viatjava al voltant del nostre planeta. Havíem començat l'era de l'espai. Aquell petit satèl·lit va demostrar que podíem superar les limitacions de la superfície terrestre i arribar a un entorn que fins aleshores només havíem pogut observar des de lluny. Però l'Sputnik també va marcar l'inici d'una intensa competició entre els Estats Units i la Unió Soviètica, la cursa espacial. En plena Guerra Freda, cada avanç científic es convertia també en una demostració de poder tecnològic i militar. I així, en només 4 anys, vam passar d'enviar un satèl·lit a enviar-hi un ésser humà. El 12 d'abril del 1961, el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin es va convertir en la primera persona que va viatjar a l'espai i va completar una òrbita al voltant de la Terra. I el 20 de juliol de 1969, Neil Armstrong i Buzz Aldrin van caminar sobre la superfície de la Lluna durant la missió Apollo 11. La humanitat havia arribat a un altre món. Semblava que no hi havia cap frontera impossible. Però mentre miràvem cap a les estrelles, també començàvem a descobrir el poder destructiu de la tecnologia que havíem desenvolupat. I aquí és on aquesta història fa un gir inesperat. Perquè durant aquells primers anys de l'era espacial, els Estats Units van decidir fer un experiment que avui ens pot semblar extraordinàriament arriscat. El 9 de juliol del 1962... van fer explotar una bomba termonuclear a l'espai. La prova es coneix amb el nom de Starfish Prime. Un coet va transportar l'arma fins a uns 400 quilòmetres d'altitud, aproximadament l'alçada a la qual orbita actualment l'Estació Espacial Internacional. I allà, molt per sobre dels núvols, la van fer explotar. La potència era d'aproximadament 1,4 megatons, equivalent a més de 1.000 vegades la potència aproximada de la bomba d'Hiroshima. Però el més sorprenent no va ser només la magnitud de l'explosió, van ser les seves conseqüències. La detonació va generar un intens pols electromagnètic que va provocar alteracions en sistemes elèctrics de Hawaii, a milers de quilòmetres de distància. També va produir aurores artificials visibles en zones molt allunyades del lloc de l'explosió. Però encara hi havia una conseqüència més important. La Terra està envoltada pel seu propi camp magnètic, que ens ajuda a protegir-nos de partícules procedents del Sol i de l'espai. Aquest camp magnètic atrapa partícules carregades en unes regions conegudes com els cinturons de radiació de Van Allen. Doncs bé, l'explosió nuclear va alliberar una gran quantitat de partícules energètiques que van quedar atrapades pel camp magnètic terrestre. En certa manera, havíem creat uns cinturons artificials de radiació al voltant del nostre planeta. I aquelles partícules no van desaparèixer l'endemà. Van continuar circulant per l'entorn terrestre durant anys, augmentant la radiació en determinades regions de l'espai. Diversos satèl·lits van resultar afectats, entre ells el Telstar-1, un dels primers satèl·lits de comunicacions, i l'Ariel-1, el primer satèl·lit britànic. La radiació va contribuir a degradar els seus components electrònics i escurçar-ne la seva vida útil.
Cal aclarir una cosa. No és que el camp magnètic de la Terra deixés de funcionar o canviés radicalment durant 2 anys. El que va passar és que l'explosió va modificar temporalment l'entorn de radiació al voltant del planeta i algun dels efectes van persistir durant anys. Pensem-hi un moment. Amb prou feines havíem començat a explorar l'espai i ja havíem descobert que podíem contaminar-lo amb les nostres pròpies activitats. Volíem conquerir un nou territori, però encara no en teníem del tot les conseqüències del que hi fèiem. I aquesta és una de les grans lliçons de la història de la ciència. De vegades, la nostra capacitat tecnològica avança més de pressa que la nostra comprensió de les conseqüències. Aquella explosió no va ser l'única prova nuclear realitzada a gran altitud. Tant els Estats Units com la Unió Soviètica van fer experiments nuclears a l'atmosfera i a l'espai durant aquella època. Però l'experiència va contribuir a fer evident que les armes nuclears podien tenir efectes que anaven molt més enllà del lloc on esclataven. I quan parlem d'això, arribem a una altra data fonamental d'aquesta setmana. El 10 d'octubre del 1967 va entrar en vigor el Tractat sobre l'Espai Ultraterrestre. Aquest acord internacional estableix que l'exploració de l'espai s'ha de dur a terme en benefici de tots els països i que cap nació no pot apropiar-se de la Lluna o d'altres cossos celestes. També prohibeix posar en òrbita al voltant de la Terra armes nuclears o armes de destrucció massiva, així com instal·lar-les a la Lluna o en altres cossos celestes. Però hi ha un detall històric important. La prohibició de les proves nuclears a l'atmosfera, a l'espai exterior i sota l'aigua es van establir específicament en un altre acord, el Tractat de Prohibició Parcial dels Assajos Nuclears, signat el 1963 pels Estats Units, el Regne Unit i la Unió Soviètica. Per tant, no va ser un únic tractat el que va resoldre el problema, sinó diversos acords internacionals que van limitar progressivament els experiments nuclears i l'ús militar a l'espai. La Setmana Mundial de l'Espai ens recorda així dues cares d'una mateixa moneda: la nostra capacitat d'explorar l'univers i la nostra responsabilitat davant les conseqüències de les nostres pròpies accions. I avui, gairebé 70 anys després del llançament de l'Sputnik, l'espai ja forma part de la nostra vida quotidiana. Els satèl·lits ens permeten consultar la previsió del temps, orientar-nos amb sistemes de navegació, estudiar els oceans, observar els incendis forestals i mantenir comunicacions a escala mundial. Les sondes espacials han visitat planetes llunyans, els robots exploren Mart i els telescopis ens permeten observar galàxies situades a milers de milions d'anys llum. Hem descobert milers de planetes més enllà del nostre sistema solar. I malgrat tot el que hem après, encara no sabem si hi ha vida més enllà de la Terra. No sabem si som l'única forma de vida de l'univers, ni si algun dia trobarem altres éssers vius en algun racó d'aquest immens oceà còsmic. Encara ens queden preguntes enormes. Però potser aquesta és una de les coses més boniques de la ciència. Cada resposta ens obre la porta a noves preguntes. No cal tenir totes les respostes per continuar explorant. Així que aquesta setmana, quan mireu el cel nocturn, penseu en aquell petit Sputnik que va començar a donar voltes al nostre planeta el 1957. Penseu en els científics que van fer possible aquell primer pas, en els astronautes que van arribar a la Lluna, en les persones que avui continuen investigant els misteris de l'univers. Però recau també aquella explosió nuclear del 1962, perquè ens ensenya que arribar a un lloc nou no significa que puguem fer-hi qualsevol cosa. L'espai és immens, però el nostre coneixement és limitat i les nostres accions poden tenir conseqüències que van molt més enllà del que imaginem. Som habitants d'un petit planeta blau, envoltat de foscor, que viatja al voltant d'una estrella en una galàxia entre milers de milions de galàxies. I malgrat la nostra tecnologia, les nostres diferències i els nostres conflictes, tots compartim aquesta mateixa casa. Potser quan mirem la Terra des de l'espai ens adonem que les fronteres que dibuixem als mapes no es veuen des de fora. Només hi ha un planeta, el nostre planeta. I potser el veritable repte de l'exploració espacial no és només arribar més lluny, sinó aprendre a fer-ho amb intel·ligència, amb responsabilitat i respecte pel món que deixem enrere. Perquè descobrir l'univers és una aventura extraordinària, però saber cuidar el nostre petit racó de l'univers
És una responsabilitat que no podem oblidar. Gràcies per acompanyar-me una setmana més a Més Enllà de la Lluna. I no ho oblideu. De vegades, per començar a descobrir nous mons, només cal fer una petita cosa. Aturar-nos un moment, aixecar la mirada i deixar-nos sorprendre pel cel. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

Mm-hmm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
2: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
1: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estop ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
3: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa, ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa, hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món, aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant unes gambes, però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
4: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etc., perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olimpia, a l'Olimpia, a l'Olimpià, aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet doncs celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix, i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner, i jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. Això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
0: Sí, digui?
5: Amb la Conxita Català, si us plau.
0: Sí, servidora, amb qui parlo?
5: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
0: Ai, Anna Morgades, amb un com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
5: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
0: sí,
5: que...
0: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint. Sí.
5: Molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
0: Sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Doncs pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
5: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
0: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
5: Ara sí que
0: ara
5: sí.
0: Ara sí, perquè... Sí, ara sí que sí, perquè és com un cant a la vida, de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí a la vida encara que passin coses, perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, a tothom li passen coses.
5: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
0: Que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda a les 4 ho connecto. Us escolto, sou com de la família, com que ella està amb vosaltres. I tal, és com si forméssiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja els convidaré.
5: Ah, eh? Molt bé.
0: El que et deia, el llibre és una mica això, experiència personal, no, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar al rit i dius, cap on tiro ara? Doncs mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
5: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
0: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara em doncs posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara et cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari... És que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no, ofereixo tallers individuals i grupals, perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
5: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu, si l'ha perdut, no?
0: Clar, és això. Jo sempre ho faig amb l'Andreu, eh? I va marxar, però sempre està present.
5: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
0: Ah, mira, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa, li ha arribat segur, saps? O la seva àvia, o vés a saber. Perquè, clar, en la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. I molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, ho demana evolucionant, i la nena, ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalia m'agrada, les lletres.
5: Sí?
0: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí, sí. És molt bona.
5: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
0: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4, per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4, Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
5: No donis idees.
0: Això és una ferramenta que tinc. I després l'altra és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar, jo què sé, i mira la tórtora com ve, pues mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot això, com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo a vegades em diuen, ui, ets com un huracà, sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? És de poder observar això, eh?
5: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
0: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir de les hores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
5: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
0: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n veniré a veure al mercat, al Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries? Vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la feixatera, amb la carnicera, o amb tots plegats.
5: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:15 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
0: Allà a Cornellà estaré, sí, pot ser que allarguem més. Ai, espera tant, Anna, que arriba la nebudeta. Ai, nena.
5: La Gisela.
0: Ha passat que no venies avui. Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
5: Ah,
0: així
5: doncs...
0: us saluda.
5: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita, una abraçada molt forta.
0: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
5: Gràcies.
0: Escolta...
5: Sí.
0: Ah, ja ho veig, eh? Que l'hem rodat una mica la Conxita, no?
5: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
0: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem... Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
5: Sí, ens ho ha dit.
0: Programa, eh?
5: Ens ho ha dit, ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, eh, a tots.
0: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno,
5: molt
0: xoc,
5: bé,
0: sí.
5: Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
0: Home, bé, tranquil·leta. Sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
5: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
0: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sempre feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar el clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, O sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
5: Amb grans noms, Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava,
0: Sí, sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Jango Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta, o sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, sí, i ara, de fet, en res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
5: Sí, molt. Com...
0: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, vull dir, realment, sí, sí. Ja us diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
5: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
0: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant. O sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també quan van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer-ho, qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i em van dir, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
5: La tieta, no?
0: Totalment, sí, sí, sí. Totalment.
5: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diuen, vestit jaqueta, perles al coll, sí. No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
0: Jo crec que jo vaig arribar ja, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
5: Clar, per posar-te en situació.
0: El traje vaig suar.
5: Clar, clar.
0: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
5: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
0: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser fa canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això, la Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
5: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
0: Ai, sí, la perruca, és que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca, jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant a la mare diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenya i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren a un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
5: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
0: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, sí, és boníssim.
5: Doncs...
0: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
5: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
0: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara els hi donaré.
5: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
0: Perfecte, obligats esteu.
5: Sí, una abraçada, sí, sí. A totes dues.
0: Adéu. Gràcies. Adéu, que vagi bé.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: nosaltres, que el tornem la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí a Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies, bastant per consum propi. I bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys? És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors, el 2014, Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat doncs de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber

0: totes les llavors que teníem i es treure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
1: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
0: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
1: és
0: més
1: potent.
0: Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
1: O sigui, és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
0: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
1: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
0: Sí, bueno,
1: en el fons.
0: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
2: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
0: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, uh-huh. Té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim és que es tornen una mica addictes. Ja després és com vull mandó. I de fet li diem mandó de Collserola, ¿vale? El cognom és important.
2: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
0: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
1: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
0: exacte.
1: Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què he hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
0: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? De conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, És,

0: Sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo personalment en el meu l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
1: Sembla fàcil, sí.
2: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
0: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
1: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
2: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
1: Sí, apunta... Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè hem fet uns potets, no?, em deia
0: exacte,
1: el Pol abans.
0: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
2: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
0: Perquè sí,
2: em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
1: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
2: fresc.
1: Cru. Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
0: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
1: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
2: Ah,
1: i
2: sí?
1: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros. De burros a Collserola.
2: Ostres, i tant.
0: No? Exacte, sí.
1: Sí?
2: Doncs
1: parlant
2: apuntat,
1: de paisatge.
2: Apuntat, sí, apuntat. Sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també. Vindré a tastar-lo. Ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
1: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Espanya en llegó la mot. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob li fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
1: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no ho he sentit mai, mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
3: Sí.
1: Recordes
3: sí,
1: aquell
3: sí.
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius amb tanta fruïció i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'Iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Mm-hmm. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No siguis modest. És així.
3: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Vultaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són Derbys. Tots són Derbys.
1: I per què tot és Derby?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Vultacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res. En un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i el resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera, tu has apuntat abans, les Vultaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, claro, és que Derby era un senyor que li diuen Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, mira, no ho sabia, això.
3: Sí, si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, en l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa. Mm-hmm. I va ser
1: del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, bueno, tranquil, però, no passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama. Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel, què dient?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a almorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat almorzant, no sé d'enteren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets un de les derbis.
1: Ostres!
3: I així, doncs, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té, inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, ni alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I me vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per anar al treball. Uh-huh. Llavors anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè el banyil i ells diuen paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: Té esta història que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Vale, ja
1: està. Doncs no, apuntada aquesta història. Estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel,
3: vale.
1: Una cosa, algun model que s'enregistreixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o alguna cosa, que es diu la Derbi Pirineus, uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. No conto. Compro, però no sumo. Si no, jo me tornaria loco.
1: Però amb temps sí que ens pots dir què trigues restaurar tot això.
3: Ara en tinc dos, que començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. Clar. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces i inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent.
3: Sí, pot venir tothom.
2: És una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un graig, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Teré, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies.
4: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
5: Vale, Rambla 54.
4: Ara, potser una definició pel programa.
5: Rambla 54 és el millor programa.
4: I què escoltes?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
5: Genial.
6: Si hi ha una cosa amb la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
7: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixien tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
6: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
8: Sorties sola al carrer des de que tenies, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita, et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
6: Música. Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
7: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells, no té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò, bueno.
9: Sí, tenien com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, pues no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
6: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es van allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
8: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. Sí. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
10: Documentació molt important.
9: En la boca, no? Organització en la boca.
10: Sí. Una muda.
9: Cap a l'institut. Sí.
7: Per si passés alguna cosa que quedés identificat, dic jo.
6: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
7: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
10: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Sí. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos veníamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
6: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien enlloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
10: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trastero, a mí me volvieron loca. Y esto, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
7: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, pues a mica se li va anar.
10: Mi padre porque... tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
6: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
10: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
8: Y a la mochila de sortir corrents teníamos un munt de CDs amb las fotos.
10: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: sense res i et sentiràs estrany com l'anyell que ja no té bastó.
1: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
2: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
1: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
2: I el que queda és la feina que hem pogut fer, i ja dic, i ara sent com molt egoista, eh? Jo vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs pues bueno, pues ja està, és la història, pura història. Per la pluja.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que m'hem de tornar a fer.
0: Va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits. Fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saizi és la ministra portaveu.
2: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
3: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
1: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha anunciat que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: Illa no és l'únic republic català que aquests dies és a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'abadisme. Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran és també la qüestió de debat. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, hi és present.
3: L'habitatge és el principal repte segurament que tenim ara com a societat en totes les etapes de la vida, i s'està parlant molt darrerament. I en el cas de la gent gran també és un repte. És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada.
1: Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general de l'habitatge el proper 11 de novembre. I un motorista ha mort en una sortida de via de la C32 al Vendrell. Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït la sortida de la via d'una motocicleta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del vehicle. Amb aquesta víctima són 100 persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I fins al dia 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes fotografies, les més rellevants d'aquest artista durant més de 30 anys, els seus retrats han obert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos combois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Continuem parlant de mobilització de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre. Una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Comana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a David Byrne, aquest personatge genial que des de Talking Heads en endavant doncs ens ha fet somiar, ens ha fet jugar. De fet, és un personatge entre genial i juganer. David Byrne, que aquest estiu, bueno, de fet, el 2025 va publicar un disc, Who is the Sky, i que aquest mateix estiu del 26, doncs ho està petant allà on actua, a tots els festivals. Sense anar més lluny, per exemple, el Cruïlla a Barcelona, amb una actuació aplaudida per tothom, i, per exemple, per la crítica. Ho anirem a buscar més endavant. Hem sentit aquest retrat de la humanitat, Like Humans Do, que de fet és una constant en les seves cançons, ja en els Talking Heads, aquesta fer-nos reflexionar sobre la nostra pròpia idiosincràsia en aquesta societat actual. El darrer single de David Byrne, Everybody Loves.
1: One, two, one, two, three, and...

David Byrne, l'any 2025, aquest darrer disc, Who is the Sky, el que motiva aquesta gira que aquest estiu del 26 l'està fent anar arreu. I triomfar allà on va, amb un concepte realment especial, després buscarem i tornarem a parlar d'això. En aquest moment, nosaltres, quan pensàvem què fem amb un programa sobre David Byrne, és perquè ens agrada Talking Heads, evidentment, i no poc, però també perquè Talking Heads té molt de músiques del món, té un interès molt important en, en les músiques ètniques, en els ritmes tradicionals africans i també llatinoamericans. Talking Heads, en el seu disc de l'any 79, Fear of Music, i aquí amb la col·laboració de David Byrne amb Brian Eno, amb qui compartien creativitat, conceptes, moltes coses, i aquest interès per les músiques ètniques. Ai, Zimbra, Talking Heads, l'any 79.

Fear of Music, un disc de l'any 79 que realment és una cosa molt especial en aquells anys, en aquella New Wave que venia doncs en paral·lel al punk i que Talking Heads eren un dels grups doncs, que, això, que es va convertir en la bandera d'aquesta New Wave més creativa i en aquest cas doncs, amb una mirada molt ètnica. Ai Thimbra, Brian Eno acompanyant o produint i coescrivint amb David Byrne aquest tema i altres del disc Fear of Music. Però 10 anys després, un altre disc va ser l'últim de Talking Heads, doncs tornarem a trobar aquests ritmes ètnics com han anat apareixent al llarg de tota la discografia, però també de la mà d'una altra aparició de Brian Eno amb David Byrne, Nothing But Flowers.

Talking Heads i David Byrne, el darrer disc de l'any 88, es deia Naked, despullat, i sortia un ximpancé a la portada. Talking Heads, no cal justificar la connexió d'aquest grup amb les músiques del món i de David Byrne, havent escoltat aquests temes, però de fet el que ho acaba de demostrar és el disc de l'any 80, Remain in Light, i sobretot que l'any 2018, uns quants anys després, una cantant d'èxit, molt èxit, com Angelique Kidjo, des de Benin, doncs volgués fer no una versió d'un tema, sinó tot el disc, de dalt a baix.

Angelique Kidjo fent un homenatge al disc Remain in Light. De versions de Talking Heads n'hi ha moltes, moltes, però un altre cantant de capçalera per aquest programa que incorpora un tema de Talking Heads al seu repertori en directe i que ho fa regularment des de fa anys és la gran Mavis Staples, amb un tema del que seria un disc també que tindria un grandíssim èxit, Speaking in Tongues de Talking Heads, Slippery People, la gran Mavis Staples.

Loco de amor por ti, David Byrne i Celia Cruz, la seva admirada Celia Cruz, l'any 88, quan el mateix David Byrne dona per acabats els Talking Heads, doncs ell ja està preparant aquest disc, Rei Momo. El mateix any, 1988, és quan David Byrne crea el seu propi segell, Luaka Bob, amb el qual doncs publicarà alguns dels discos d'artistes, sobretot d'Amèrica Llatina, el Brasil. Ell li agrada molt el tropicalisme al Brasil, però també del resta d'Amèrica Llatina i també de l'Àfrica, i que doncs es converteix en un segell de referència, això, en el que fa a l'extensió de les músiques del món, això, arreu. Una de les artistes doncs que hem sentit aquí al programa és la cantant peruana Susana Baca, amb el seu disc Afro Diaspora. Va ser Luaka Bob qui li va publicar doncs la major part dels discos que d'ençà de llavors, de l'any 80. Afro Diaspora, Susana Baca i Calle 13, amb aquesta Plena i Bomba.

Luaka Bob publicaria molts altres discos de la cantant peruana Susana Baca. Però també dins del catàleg de Luaka Bob, impulsats pel propi David Byrne, doncs hi haurien reedicions de músics del tropicalisme com Tim Maia o Os Mutantes. I als anys 90 es recuperarien aquests discos de 20 i tants anys enrere. Alhora es publicarien nous discos d'artistes brasilers com Tom Zé o, per exemple, el fill de Caetano, Moreno Veloso. També mira cap a moltes altres bandes, com poden ser nous grups d'aquells anys 90 com King Chango o Zap Mama, o això, reedicions, com hem dit abans, però de músics nigerians com William Oniabor. De fet, són molts, és un catàleg interessant, el de Luaka Bob, i nosaltres anem a buscar d'aquell segon disc que Moreno Veloso doncs publicava, ara sí, amb Luaka Bob, doncs aquest tema. El disc es deia Cosa Boa, un passo a frente, Moreno Veloso.

El gust de David Byrne per les músiques del Brasil en aquest segon disc de Moreno Veloso que ell, doncs, això publicava en el seu segell Luaca Bop. I, de fet, doncs, ara que se'ns va acabant el temps del programa, tornem a Talking Heads. Tornem a Talking Heads i aquella faceta de David Byrne que li fa escriure cançons que ens fan reflexionar. Reflexió existencial sobre com vivim, quina és la nostra vida. I, en aquest cas, tornem a aquell disc que hem dit un disc especial, Remain in Light, i en el qual, doncs, ell es pregunta I am right, I am wrong, com he arribat fins aquí? És una crítica al consumisme, a la rutina, al desconcert, de la maduresa, als projectes com tenir casa, diner, família, etc, etc. És un David Byrne que ens fa reflexionar. Once in a lifetime.

Once in a Lifetime, del disc Remain in Light. De fet, doncs David Byrne és un d'aquells personatges de la història del rock ben viu i, com estàvem dient, actuant en directe aquest mateix estiu, però és això, és un dels personatges que, diguem-ne, que també participa d'aquella idea o diguem-ne, que ajuda a que aquella idea de que cal estar una mica sonat per ser tan creatiu. I alhora, doncs això, és una espècie de mite de l'artista posseït per alguna cosa que, de fet, trastornat. I ell deia, doncs, que realment espero que no faci falta estar boig per ser creatiu. Potser hi hagi algun tipus de trastorn que posi la piloteta en joc, però m'inclino a pensar que pots controlar els teus dimonis i seguir sent creatiu. Això diu David Byrne, que de fet doncs, ha escrit llibres, ha participat en bandes sonores, en teatre, i que té un concepte de l'espectacle molt i molt especial, que ell mateix explica doncs, que ve d'experiències adolescents, com veure James Brown en directe o altres, i que, per exemple, en aquest últim festival Cruïlla, i sobretot en aquesta última gira del disc Who is the Sky, doncs està tornant a posar en marxa un escenari completament buit amb una dotzena de músics que porten a coll els seus propis instruments i doncs això és capaç de fer un show que, com diu el periodista Lluís Hidalgo, doncs és possible un show que aboqui simultàniament una disciplina marcial i alhora un ambient de guarderia, d'escola. Doncs bé, sembla que David Byrne és dels pocs que és capaç d'aconseguir-ho. I ho fa jugant amb la creativitat. I David Byrne doncs, ens ho va demostrar també en un dels millors films musicals gravats, que és el de Jonathan Demme i aquell Stop Making Sense. Per acabar el programa, el gran èxit de Talking Heads i de David Byrne, Burning Down the House. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La candidatura del Front Ampli ha designat Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid a les pròximes eleccions estatals el 29 de novembre. Les quatre organitzacions aliades fins ara en aquesta iniciativa, l'Esquerra del PSOE, Mas, Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, han subratllat que d'aquesta manera reforcen el compromís amb una candidatura única, plural, arrelada al territori i capaç d'oferir una alternativa progressista al futur de país. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagi triat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona encapçala la llista per aquesta província. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, és avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. I Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve, però la gran novetat és arriba amb la brossa. L'Ajuntament de la capital del Bages ha decidit castigar qui no recicli i crearà una nova taxa pels veïns que no separin bé els residus, que pot arribar, atenció, als 90 euros. I defensen que és per evitar passar el mort a les famílies, que no ho fan bé. El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. Ho explica l'alcalde Marc Aloi.
2: El preu del consum està pujant moltíssim. Els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC i, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
1: I Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat, construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores. La ciutat va incorporar fibrociment en molts elements de 5.400 habitatges que la conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. La retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig. I els Mossos han enxampat a Perelló un grup criminal que es dedicava a robar catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres persones detingudes. Se'ls acusa de presumptes furts, danys, apropiació del vehicle i falsificació documental. Dels arrestats acumulen 55 antecedents.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, és avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi d'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa intervindrà entre les 9 i les 10 del matí a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. Justament, Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització amb tractors a Barcelona demà amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada de protesta pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i posteriorment la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. Toni Bascomtes, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà. Són declaracions a la xarxa.
2: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia al Foc, però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això va lligat a fertilitzants, plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
1: El Vaticà ha informat que l'operació a la qual ha estat sotmès el papa Lleó XIV, després que els metges li detectessin un nòdul al pulmó, ha conclòs amb èxit. Després de la intervenció, el pontífex està retornat a l'habitació que ocupa el policlínic

0: Meli de Roma. A diumenge el papa anunciava que els metges li havien detectat un nòdul recentment en una fase molt inicial i ben localitzat. Segons els facultatius, consideren convenient intervenir-lo i per això han decidit operar-se. La sala de premsa de la Santa Seu precisa que l'operació estava prevista per principis de setmana i que la hospitalització serà d'una setmana. I a les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han fet el pantà de la Torrassa, el Pallars Sobirà, no han detectat toxines intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després de que fa uns dies s'hagi tenyit de verd per la presència de cianobacteri conegut popularment com aigua blau verdosa. Darrer apunt, el Barça juga des de les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions. De moment, al descans estan empatats a 1.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom, 13 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1879, la patòloga Winifred Ashby naixia a Londres. La seva família va emigrar a Chicago quan ella tenia 14 anys i va ser allà on es va doctorar de medicina. Després d'uns anys a les Filipines estudiant problemes de desnutrició, va tornar als Estats Units, on va ser professora de física i química, i més endavant va treballar en diversos laboratoris a l'Hospital Central de Chicago i, finalment, a la Clínica Mayo amb una beca d'immunologia i patologia. La beca va durar 7 anys, al llarg dels quals Ashby va fer contribucions històriques a l'hematologia. Durant les seves investigacions, Ashby va desenvolupar la primera tècnica per determinar la vida útil dels glòbuls vermells en éssers humans, conegudes com la tècnica Ashby. Va concloure que els glòbuls vermells poden estar en circulació fins a 110 dies, una afirmació que, tot i que va ser molt refutada, va resultar certa i fonamental per millorar l'eficàcia de les transfusions de sang i el tractament de l'anèmia crònica. A banda, la seva feina durant la Segona Guerra Mundial, ajudant a avaluar i gestionar l'emmagatzematge i l'enviament de la sang per les transfusions que necessitaven els soldats, va salvar moltes vides. I un any com avui, de 2016, Bob Dylan rebia el Premi Nobel de Literatura per haver creat una nova expressió poètica, en paraules textuals, en la gran tradició nord-americana de la cançó. Sens dubte, amb temes com Mr. Tambourine Man, aquest va ser precisament el tema que va cantar Patti Smith, molt emocionada, a la cerimònia de recollida dels guardons a la que hi va assistir en nom de Bob Dylan. Escoltem Patti Smith amb Hard Rain's Gonna Fall.

0: I ja estem, des d'avui, en la fase final dels pressupostos participatius, el moment en què ens toca votar els projectes que ens agradaria que es duguessin a terme. De les 70 propostes rebudes a la jornada participativa del passat 24 de setembre, se'n van escollir 10, de les quals se'n poden votar 3 com a màxim. En parlem tot seguit amb en Gerard Quiñones, de Neòpolis. Hola, Gerard.
1: Hola, bon dia.
0: Com sabeu, és l'estudi que acompanya l'Ajuntament en aquest procés. Primer de tot, com va anar la jornada del 24? No sé si va ser fàcil escollir aquestes 10 propostes.
1: Sí, no, la veritat és que va anar molt bé, eh? Van tenir una participació, si jo no recordo malament, la més quantiosa a nivell d'assistents, si la comparem amb les altres edicions, i amb el sistema que vam aplicar, com amb les altres edicions de treballar en grupets i de més, doncs va haver una participació molt, molt activa dels assistents i bé, i vam acabar seleccionant, com bé deies, les de propostes que ara tenim a votació.
0: T'anava a dir, ara és el moment de la veritat, el moment en què doncs, es voten ja les finalistes. Explica'ns una mica com es fa, quin és és a dir, quantes en podem votar, on s'ha de fer...
1: Sí, mira, el que fem, com amb les altres edicions, i també aquesta és una qüestió que hem anat reiterant molt els altres que hem parlat amb vosaltres a mesura que avançava el procés, amb l'objectiu de mirar de promoure una mirada de municipi global o més enllà d'una proposta que pugui ser més meva, doncs oferim la possibilitat, que no és una condició, però de votar un màxim de 3 propostes. Per tant, de les 10 que han passat a la final, no només se'n pot votar una, sinó que si ho vols en pots votar 3, en el sentit que si creus que n'hi ha 3 que podrien ser interessants que s'executin, doncs tens l'opció de votar-la. Ara bé, pots votar una, dues o 3, les que es vulguin. I llavors, pel que fa al mecanisme de votació, tenim, com amb les altres edicions, dues possibilitats. Una, que és la que recomanem perquè és la més ràpida per a tothom, que és votar en línia a través del web específic del procés, el participa.santjoandelesabadeses.cat, des d'on també es van poder presentar propostes perquè ens entenguem, i per tant entrar en aquest web pots votar de forma bastant ràpida, seleccionant les propostes que et semblen oportunes, o si no, també es pot votar presencialment, amb la butlleta que s'ha fet arribar a totes les cases, i amb unes urnes que estan habilitades al vestíbul de l'Ajuntament i al Palau de l'Abadia, a l'oficina de turisme. Val a dir també que si no t'endús la butlleta de casa o volem votar més d'un, les urnes també tenen butlletes al costat. Llavors, i l'altra qüestió important pel que fa a la votació, a part de dir quantes se'n poden votar i com puc votar, és la qüestió del què demanem, perquè aquí limitem el vot per ser rigorosos en el control a les persones empadronades al municipi major de 16 anys. Llavors, per nosaltres, per comprovar que ets part del cens, el que es demana és bàsicament dues dades, el document d'identitat, amb el que em vaig enregistrar o empadronar a l'Ajuntament, i la data de naixement. Amb això el nostre sistema ja pot comprovar que efectivament ets part del cens.
0: El que està bé és que una altra cosa positiva de fer-ho per internet és que a vegades s'han detectat errors, no?, de DNIs que estan malament, que l'administració té malament, o dades que té, o sobretot dates de naixement que l'administració té malament, no? I se sap justament perquè s'exerceix el dret a vot i es descobreix i es pot corregir, no?
1: Sí, exacte. No ens passa molt habitualment, però mira, a vegades aquests processos serveixen per depurar dades que potser perquè es van introduir fa molt de temps o perquè s'ha produït algun error de picatge o el que sigui, doncs et permet descobrir-ho, En tot cas, si passés això, que és probable que no, però si passa i es comunica a l'Ajuntament, ho podem comprovar i ja garantiríem el dret a poder votar si és que la qüestió és un error a l'hora d'entrar les dades. Vull dir que en aquest sentit cap problema. Ja facilitem un correu electrònic i evidentment el telèfon de l'Ajuntament per contactar amb el consistori en el cas que hi hagi un problema d'aquest tipus.
0: També explicar que algú que es vulgui fer el murri, que no cal que ho faci, és a dir, algú que digui vaig a votar en paper, vaig a votar en digital i potser en paper ho faré 4 butlletes. No es pot.
1: No es pot, això també ho tenim controlat. Si intentes fer el que acabes de dir per internet, voto una vegada, no? I llavors ho torno a provar, el sistema ja t'ho detecta i t'emet un missatge on et diu que aquest usuari ja ha emès un vot. Doncs bé, això és exactament el mateix que passarà si votes per internet i llavors votes, jo no ho sé, 2 o 3 vegades més amb la butlleta en paper. Quan entrem aquell vot en paper, el sistema ens detectarà que aquella persona ja va votar per internet i, per tant, no li podrem entrar al vot perquè ja s'ha emès una votació per aquell document d'identitat.
0: Una de les coses que també trobo interessants dels processos de participació d'aquest que hem fet en els diversos anys anteriors és que sempre ja en les fases es van compensant, no? És a dir, ara pot ser que algú anés al taller de participació i afavorís unes propostes perquè les creia més interessants, ara aquestes persones també han de continuar doncs, fent campanya, per dir-ho d'alguna forma, entre els seus socis, si són entitats, o entre els seus familiars o veïns o amics, i aquí tothom ho pot fer i tot compensa, és a dir, són com unes eleccions, no, diguéssim.
1: Sí, exacte. A mi em sembla que té, això sempre ho expliquem, no només a Sant Joan, sinó a tots els municipis on treballem amb aquest tipus de processos, que el fet que hi hagi grups, col·lectius, que ara es moguin, no?, per demanar el vot d'una proposta que els sembla interessant i que per això la van fer i que segurament la seva presència a la dinàmica també va permetre que fos finalista, doncs això és una bona notícia. Diguéssim, d'entrada podríem dir, bueno, clar, és que aquest s'ha mogut més. Doncs bé, és que és legítim, perquè ens entenguem, no? I el fet que tinguem el municipi mobilitzant-se, no?, un grup mobilitzant-se, demanant el vot sobre qüestions locals, no?, en aquesta època que vivim tan convulsa i amb temes tan globals i tan polaritzats a diari, doncs a mi em sembla que és una molt bona notícia, que aquests processos, més enllà, evidentment, de decidir, en aquest cas, el destí dels 50.000 euros, doncs també generin aquestes dinàmiques de poble i de defensa d'inversions que hi ha grups que consideren interessants. Per tant, això sempre ho destaquem, que s'ha d'interpretar com una bona notícia per la salut democràtica dels municipis.
0: Altres anys hi havia propostes que eren més senzilles i que tenien un pressupost més baix i pressupostos més alts. El topall, que és 50.000 aquest any, l'assoleixen totes les propostes, és a dir, només n'hi haurà una de guanyadora. De fet, crec que en totes les edicions sempre n'hi ha hagut una de guanyadora, però es podia haver passat que no, que n'hi haguessin dues, que fossin compatibles i que doncs, no exaurissin tot el pressupost. Aquest any no és així, aquest any o una o l'altra.
1: Sí, exacte. A l'hora d'analitzar les propostes i les que va escollir la ciutadania que va venir la dinàmica per prioritzar les finalistes, doncs bé, són propostes que, en el cas de guanyar, el que farien és que s'esgotés tot el pressupost disponible. Mm. Bé, això és interpretable. Jo personalment em sembla positiu, perquè quan més diners va la proposta, diguéssim, més impacte pot tenir el seu desenvolupament, no? Però també és veritat que en altres municipis de vegades ens n'han guanyat 3 o 4. Mm. Bé, són 3 o 4 més petitetes, no?, però són 3 o 4, no? Això és una mica, depèn de com tu vulguis mirar, no? Si en tot cas, aquí a Sant Joan, en aquesta edició, com bé deies, com amb les altres també, en guanyarà una, perquè totes tenen, són grans, que li en diem, no? I la seva inversió esgotaria tots els recursos disponibles, perquè ens entenguem.
0: I això no treu que tu puguis fer un vot, emetre un vot, dos o tres. Vull dir que pots...
1: Exacte. Perquè, a part de tu com a veí o veïna, doncs hi ha altres veïns o veïnes que també votaran, i per tant, distribuir el vot en diferents podria fer que alguna de les que has votat guanyi, diguéssim. Vull dir que una cosa no treu l'altra.
0: Les propostes que han arribat a aquesta fase final de votació són l'àrea permanent de bike trial i mototrial, la renaturalització del pati de la llar d'infants, la compra d'un vehicle elèctric per la neteja de camins i senders, un rocòdrom interior, la millora dels vestuaris, lavabos i dutxes de la piscina, la creació d'un pump track, la instal·lació de banys públics al parc de l'estació, la rehabilitació del gimnàs Abadès M, la substitució dels paviments de cautxú sintètic als parcs i una àrea d'aixopluc a la plaça Barcelona. Quan sabrem exactament quina és la proposta guanyadora?
1: Doncs mira, avui hem obert el període i com fem habitualment, igual que quan vam obrir el període per recollir propostes, establim unes 3 setmanes. Per tant, el dilluns 2 de novembre és l'últim dia per votar, perquè ens entenguem, aquell dia fins a les 12 del vespre es pot votar. L'endemà necessitarem una mica de temps per entrar les butlletes en paper, perquè les entrarem un cop s'hagi acabat el període, i per tant, en poques hores, pocs dies, a través dels mitjans de comunicació municipals i també del web específic del projecte, es podran consultar resultats. És a dir, veure quina ha resultat guanyadora, perquè, com hem dit, en aquest cas serà una, perquè totes tenen un cost de 50.000, i a la vegada ve també veure el percentatge de persones que han votat, el percentatge que representa, per tant, respecte al cens, i a cada proposta el nombre absolut de vots que ha rebut i el percentatge de vots que ha rebut. Per tant, pocs dies després del dilluns 2 de novembre ja es podran consultar resultats. Doncs, i deixa'm dir també que has enumerat ara les propostes. Bueno, ha seguit un ordre, perquè clar, hem de posar algun ordre, però això també és un detall, però ens agrada explicar-ho. Cada cop, que, evidentment, amb la butlleta física no podem fer, de moment no podem alterar la física quàntica, però a nivell d'aplicatiu en línia, el que fem és que cada cop que s'entra al web, les propostes apareixen ordenades de forma diferent, en el sentit que les 10 propostes tenen el mateix valor, no és que aquí estiguin ordenades per més o menys valor, sinó que totes estan posades a votació, com els partits que presenten llistes a les eleccions municipals. Qualsevol llista és vàlida, doncs aquí passa el mateix. Per tant, que a ningú li estranyi que si ell entra amb el seu mòbil a votar i veu un ordre de les propostes i la seva parella, per exemple, també entra amb el seu mòbil i veu un altre ordre, és una qüestió feta expressament per demostrar que totes les propostes en aquesta fase que estem de votació final a priori tenen el mateix valor. Llavors quedaran ordenades en funció del nombre de vots que rebin.
0: En la butlleta sí que podem dir que l'ordre que hi ha a la butlleta és el que va sortir del taller de priorització de les puntuacions dels veïns que hi van anar, i ara és la població la que ha de posar aquestes 10 en ordre, també.
1: Efectivament, d'això es tracta. I aprofito per animar a la ciutadania que voti i també que ho faci córrer. Vull dir que quan més participem, jo crec que més valor tindrà el resultat final, i avui en dia que tots anem amb WhatsApps i aplicacions d'aquest tipus, a fer córrer l'enllaç i animar a coneguts, a companys de l'entitat de la que formo part, a pares de l'escola, companys de l'entitat esportiva, veïns, etc. Doncs ens ajudarà a tenir el major nombre de participació possible.
0: I també això, només en guanyarà una, però posar aquestes 10 propostes en ordre també vol dir que l'Ajuntament pot prendre nota, no?, de cara a futures actuacions, de veure quines són les coses que la gent vol més, no?
1: Sí, exacte, t'indica prioritats, diguéssim. Sempre expliquem que aquests processos són com un embut. Vam començar a obrir l'embut i rebent unes 70 propostes, i hem anat tancant l'embut, primer analitzant-les, no veient quines eren vàlides, i de les vàlides a la ciutadania escollir les finalistes. Per tant, al final tindrem, l'Ajuntament també disposarà d'un baròmetre de qüestions que es consideren susceptibles de ser millorades o de generar inversions, i finalment també, com deies, tindrem 10 propostes també ordenades, no? I veurem quines es consideren més o menys prioritàries. Per tant, només aquest fet ja és interessant pel propi municipi, més enllà de la que acabi resultant guanyadora, que també ho és, òbviament, d'important.
0: Perfecte, Gerard, ara sí, moltíssimes gràcies, i que vagi molt bé, que hi hagi molta votació, molta participació.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: El passat mes de març vam entrevistar en Martí Bosch, el fill de l'Albert Bosch. Ja fa més de 2 anys que fa les seves incursions al món de la música, primer des del rap i des de fa un temps des d'aquest rock dels anys 50. Ara acaba de publicar un tema que ens encanta, aquest Primera Row.

0: Abans de la Festa Major vam parlar al magazín amb en Sergi Colomer, cap de colla dels geganters de Sant Joan, sobre la programació dels gegants de la festa, i ella ens va avançar que també estaven preparant una trobada comarcal de colles geganteres pel 17 d'octubre, que llavors semblava molt lluny, però que ja tenim a tocar. Aquest dissabte, a la plaça Barcelona, serà l'espai al voltant de la qual es faran diverses activitats. Tornem a tenir en Sergi al telèfon perquè ens en expliqui més detalls. Hola, Sergi.
1: Hola, Joan. Què tal?
0: Com va això? Ja està a tocar, això?
1: Està aquí mateix i anem una mica de cul, acabant els últims preparatius i acabant-ho de lligar tot. Ja ho saps com va això.
0: Sí, sí.
1: Sempre última hora.
0: Recordo que ens vas dir que, i just en aquest vídeo, no sé qui exactament publicava un vídeo, que deia que la tardor és quan més trobades es fan.
1: Sí, sí, sí. És l'època planeta de trobades, més que res, perquè també hi ha les festes majors dels pobles de la comarca, llavors ho tenim tot junt. Però bueno, sembla que ja acabem amb això.
0: Molt bé. Explica'ns, ha costat engrescar les altres colles o és una cosa que ja ve de gust?
1: Bé, doncs, bueno, ja fa 3 anys que la fem bastant conscientment, és a dir, que ens vam engrescar de tornar-la a iniciar aquesta trobada comarcal i per agafar força una mica com a comarca també, gegantera. Però nosaltres hem canviat una mica el format i llavors és el que costa. Costa a vegades que la gent pugui adaptar-se a el que tu els hi demanes, que és normal, és totalment normal.
0: De fet, això, no és una trobada gegantera com a tal, simplement plantada i cercavila, sinó que hi ha un munt de coses curioses. Explica'ns una mica com anirà la trobada.
1: Sí, bueno, jo penso, i des de colla que ho hem parlat, jo penso que és interessant canviar una mica la idea que té la gent de les trobades geganteres, no? Perquè, com sempre, fan falta gent que s'apunti en aquests llocs, i jo crec que per una manera d'engrescar una mica el jovent, pues, és fer una cosa més festera, més de tardes, més de nit, més que vegin que és un lloc on anem a passar-ho molt bé. No és una cosa per papes, avorrida, que passa els matins i que no saben què fer amb els nens, sinó que és una cosa que petits i grans ens ho podem passar molt bé. Llavors hem girat una mica, no és una trobada de matins, sinó que serà una tarda fantàstica on passarà moltes coses. Em demanaves que què passarà. Passarà, doncs tindrem una petita fira. Al matí tindrem una exposició de gegants al pavelló, vale? Perquè tota la gent que vulgui pugui passar per al pavelló i veure tots els gegants de la comarca, fins i tot els que no tenen colla. Anem a buscar tots els que ens deixen per poder-los ficar allà amb una petita descripció i dir de on són i quan es van fer i què m'adeixen i tot això. Llavors, a la tarda farem una petita fireta del món geganter cultural català. Bueno, hem intentat sumar cosetes, diferents paradetes, per fer de la plaça Barcelona una petita fira del món geganter. Aquí també hi plantarem els gegants a la tarda, sobre entre 4 i 5 farem la plantada, una cercavila que com a tret particular volem passar pel Pont Vell per poder tenir la imatge de tots els gegants de la comarca al Pont Vell de Sant Joan, que pot ser una cosa maca i que no s'ha fet mai. I després tornarem a la plaça Barcelona, on començarà un concert d'una horeta i mitja, fins allà a les 9 i mitja o així. També hi haurà food trucks per si la gent vol sopar una mica allà. I llavors farem una rua golfa, ni diem golfa, però vol dir nocturna, on no tocaran els grallers, sinó que hi haurà una xaranga per fer música i fer ballar els gegants.
0: Molt bé. I per acabar, em sembla que també hi ha un remat final amb en Limonetti, eh?
1: Exacte. Llavors, per acabar la festeta, tindrem una horeta i mitja de DJ a la plaça Barcelona per acabar d'arribar fins a les 12 si la gent vol allargar la festa.
0: Parlaves dels gegants que ens deixen. No sé si n'hi ha algun que no veurem o els veurem tots els que hi ha a la comarca.
1: Pues mira, ara mateix, a dia d'avui, dimarts, no et puc assegurar alguns. Estem parlant perquè n'hi ha alguns que no tenen colla, alguns no tenen remolc, alguns no... Saps? Llavors els estem gestionant de, mira, aquest te'l venim a buscar. Alguns no tenen propietari o són propietari de l'Ajuntament i hem d'estar parlant amb ells a veure quina hora us va bé que us l'anem a buscar i el portem i us el tornem i totes aquestes coses. Llavors, la intenció és que n'hi hagin tots els que siguin possibles, com més millor.
0: I després els que siguin sí que ballaran tots o...
1: No, els que estiguin, hi haurà alguns que només els anem a buscar, els deixarem exposats i perquè la gent els pugui veure, però no els farem ballar. Nosaltres ni... O sigui, ballarem els que podem nosaltres, però només faltaria que ens caigués un que no és nostre.
0: Sí, sí. Això ja tenim experiència també en el sentit contrari,
1: Sí.
0: Molt bé, doncs no sé si vols explicar alguna cosa més o si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir.
1: No, jo el que vull és convidar a tothom que si poden venir a passar una estona divertida, amb gegants, amb música, sobretot amb família, pues que ho facin a la tarda, a veure si en respecte al temps, que ara mateix és el que ens fa més por, i si fa bo, pues que la gent s'animi i passin una estona per la plaça Barcelona o per la Cercavila que farem i que vegin que ens ho passarem molt bé, que ens ho passem superbé, que no és una cosa avorrida allò d'anar amb gegants.
0: De fet, mentre parlàvem, he mirat la previsió i he pensat, mira, no diguis res, deixem-ho estar, però hi ha pla B o no?
1: Pla B s'està treballant perquè et passi tot cap a dins el pavelló. Com que ja tindrem el pavelló amb l'exposició de gegants, doncs si a males veiem que la cosa pinta molt malament, doncs ho entraríem al pavelló.
0: Esperem que no,
1: Però esperem que no, Joan.
0: Molt bé. Doncs va, Sergi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I nosaltres marxem, com sempre, escoltant el Més enllà de la Lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la Setmana Mundial de l'Espai.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
3: Aquesta setmana passada, la del 4 al 10 d'octubre, s'ha celebrat la Setmana Mundial de l'Espai, una iniciativa impulsada per les Nacions Unides per recordar la importància de la ciència i la tecnologia a l'espai. I les dades no són casuals, perquè durant aquests dies recordem dos moments que van marcar la història de la nostra relació amb l'espai: el llançament del primer satèl·lit artificial de la Terra i l'entrada en vigor del Tractat Internacional que va establir unes normes per l'exploració espacial. Però aquesta història no és només una història de descobriments de coets i de grans conquestes científiques. També és una història d'ambició, de rivalitat i d'alguns errors que ens van ensenyar fins a quin punt les nostres accions poden tenir conseqüències inesperades. Per entendre-ho, viatjarem fins al 4 d'octubre del 1957. Aquell dia, la Unió Soviètica va posar en òrbita l'Sputnik 1, el primer satèl·lit artificial de la història. Era una petita esfera metàl·lica de 58 centímetres de diàmetre, amb quatre antenes i un pes de quasi bé 84 quilos. La seva missió era relativament senzilla: orbitar la Terra i transmetre senyals de ràdio. Un senyal que aparentment semblava insignificant, però que va canviar el món. Per primera vegada, un objecte construït per l'ésser humà viatjava al voltant del nostre planeta. Havíem començat l'era de l'espai. Aquell petit satèl·lit va demostrar que podíem superar les limitacions de la superfície terrestre i arribar a un entorn que fins aleshores només havíem pogut observar des de lluny. Però l'Sputnik també va marcar l'inici d'una intensa competició entre els Estats Units i la Unió Soviètica, la cursa espacial. En plena Guerra Freda, cada avanç científic es convertia també en una demostració de poder tecnològic i militar. I així, en només 4 anys, vam passar d'enviar un satèl·lit a enviar-hi un ésser humà. El 12 d'abril del 1961, el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin es va convertir en la primera persona que va viatjar a l'espai i va completar una òrbita al voltant de la Terra. I el 20 de juliol de 1969, Neil Armstrong i Buzz Aldrin van caminar sobre la superfície de la Lluna durant la missió Apollo 11. La humanitat havia arribat a un altre món. Semblava que no hi havia cap frontera impossible. Però mentre miràvem cap a les estrelles, també començàvem a descobrir el poder destructiu de la tecnologia que havíem desenvolupat. I aquí és on aquesta història fa un gir inesperat. Perquè durant aquells primers anys de l'era espacial, els Estats Units van decidir fer un experiment que avui ens pot semblar extraordinàriament arriscat. El 9 de juliol del 1962 van fer explotar una bomba termonuclear a l'espai. La prova es coneix amb el nom de Starfish Prime. Un coet va transportar l'arma fins a uns 400 quilòmetres d'altitud, aproximadament l'alçada a la qual orbita actualment l'Estació Espacial Internacional. I allà, molt per sobre dels núvols, la van fer explotar. La potència era d'aproximadament 1,4 megatons, equivalent a més de 1.000 vegades la potència aproximada de la bomba d'Hiroshima. Però el més sorprenent no va ser només la magnitud de l'explosió, van ser les seves conseqüències. La detonació va generar un intens pols electromagnètic que va provocar alteracions en sistemes elèctrics de Hawaii, a milers de quilòmetres de distància. També va produir aurores artificials visibles en zones molt allunyades del lloc de l'explosió. Però encara hi havia una conseqüència més important. La Terra està envoltada pel seu propi camp magnètic, que ens ajuda a protegir-nos de partícules procedents del Sol i de l'espai. Aquest camp magnètic atrapa partícules carregades en unes regions conegudes com els cinturons de radiació de Van Allen. Doncs bé, l'explosió nuclear va alliberar una gran quantitat de partícules energètiques que van quedar atrapades pel camp magnètic terrestre. En certa manera, havíem creat uns cinturons artificials de radiació al voltant del nostre planeta. I aquelles partícules no van desaparèixer l'endemà. Van continuar circulant per l'entorn terrestre durant anys, augmentant la radiació en determinades regions de l'espai. Diversos satèl·lits van resultar afectats, entre ells el Telstar-1, un dels primers satèl·lits de comunicacions, i l'Ariel-1, el primer satèl·lit britànic. La radiació va contribuir a degradar els seus components electrònics i escurçar-ne la seva vida útil. Cal aclarir una cosa. No és que el camp magnètic de la Terra deixés de funcionar o canviés radicalment durant 2 anys. El que va passar és que l'explosió va modificar temporalment l'entorn de radiació al voltant del planeta i algun dels efectes van persistir durant anys. Pensem-hi un moment. Amb prou feines havíem començat a explorar l'espai i ja havíem descobert que podíem contaminar-lo amb les nostres pròpies activitats. Volíem conquerir un nou territori, però encara no en teníem del tot les conseqüències del que hi fèiem. I aquesta és una de les grans lliçons de la història de la ciència. De vegades, la nostra capacitat tecnològica avança més de pressa que la nostra comprensió de les conseqüències. Aquella explosió no va ser l'única prova nuclear realitzada a gran altitud. Tant els Estats Units com la Unió Soviètica van fer experiments nuclears a l'atmosfera i a l'espai durant aquella època. Però l'experiència va contribuir a fer evident que les armes nuclears podien tenir efectes que anaven molt més enllà del lloc on esclataven. I quan parlem d'això, arribem a una altra data fonamental d'aquesta setmana. El 10 d'octubre del 1967 va entrar en vigor el Tractat sobre l'Espai Ultraterrestre. Aquest acord internacional estableix que l'exploració de l'espai s'ha de dur a terme en benefici de tots els països i que cap nació no pot apropiar-se de la Lluna o d'altres cossos celestes. També prohibeix posar en òrbita al voltant de la Terra armes nuclears o armes de destrucció massiva, així com instal·lar-les a la Lluna o en altres cossos celestes. Però hi ha un detall històric important. La prohibició de les proves nuclears a l'atmosfera, a l'espai exterior i sota l'aigua es van establir específicament en un altre acord, el Tractat de Prohibició Parcial dels Assajos Nuclears, signat el 1963 pels Estats Units, el Regne Unit i la Unió Soviètica. Per tant, no va ser un únic tractat el que va resoldre el problema, sinó diversos acords internacionals que van limitar progressivament els experiments nuclears i l'ús militar a l'espai. La Setmana Mundial de l'Espai ens recorda així dues cares d'una mateixa moneda: la nostra capacitat d'explorar l'univers i la nostra responsabilitat davant les conseqüències de les nostres pròpies accions. I avui, gairebé 70 anys després del llançament de l'Sputnik, l'espai ja forma part de la nostra vida quotidiana. Els satèl·lits ens permeten consultar la previsió del temps, orientar-nos amb sistemes de navegació, estudiar els oceans, observar els incendis forestals i mantenir comunicacions a escala mundial. Les sondes espacials han visitat planetes llunyans, els robots exploren Mart i els telescopis ens permeten observar galàxies situades a milers de milions d'anys llum. Hem descobert milers de planetes més enllà del nostre sistema solar. I malgrat tot el que hem après, encara no sabem si hi ha vida més enllà de la Terra. No sabem si som l'única forma de vida de l'univers, ni si algun dia trobarem altres éssers vius en algun racó d'aquest immens oceà còsmic. Encara ens queden preguntes enormes, però potser aquesta és una de les coses més boniques de la ciència, que la resposta ens obre la porta a noves preguntes. No cal tenir totes les respostes per continuar explorant. Així que aquesta setmana, quan mireu el cel nocturn, penseu en aquell petit Sputnik que va començar a donar voltes al nostre planeta el 1957. Penseu en els científics que van fer possible aquell primer pas, en els astronautes que van arribar a la Lluna, en les persones que avui continuen investigant els misteris de l'univers. Però recau també aquella explosió nuclear del 1962, perquè ens ensenya que arribar a un lloc nou no significa que puguem fer-hi qualsevol cosa. L'espai és immens, però el nostre coneixement és limitat i les nostres accions poden tenir conseqüències que van molt més enllà del que imaginem. Som habitants d'un petit planeta blau, envoltat de foscor, que viatja al voltant d'una estrella en una galàxia entre milers de milions de galàxies. I malgrat la nostra tecnologia, les nostres diferències i els nostres conflictes, tots compartim aquesta mateixa casa. Potser quan mirem la Terra des de l'espai ens adonem que les fronteres que dibuixem als mapes no es veuen des de fora. Només hi ha un planeta, el nostre planeta. I potser el veritable repte de l'exploració espacial no és només arribar més lluny, sinó aprendre a fer-ho amb intel·ligència, amb responsabilitat i respecte pel món que deixem enrere. Perquè descobrir l'univers és una aventura extraordinària, però saber cuidar el nostre petit racó de l'univers és una responsabilitat que no podem oblidar. Gràcies per acompanyar-me una setmana més a Més Enllà de la Lluna. I no ho oblideu. De vegades, per començar a descobrir nous mons, només cal fer una petita cosa: aturar-nos un moment, aixecar la mirada i deixar-nos sorprendre pel cel. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, una, com un acord entre els tres, no? Va,
1: a la de tres. Fem un fa major, un fa major. Va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No, no.
1: Sí, sí, una, dos, tres i...
5: Fa!
1: Veieu com sí que l'hem clavada?
6: Una puta merda!
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Ja no te li posa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
2: Que com una de Girl Band.
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no,

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.